107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo. Si el que t'agrada és la bona música.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Estàs escoltant Radio Pego, la millor música de ara i de sempre.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

0: Hola, Pixiganyes! Prompte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd.
2: O per què cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, Pixiganyes!

0: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. Ràdio Pego presenta...
1: Yo te miro si me corta la respiración.
2: Sound DJs a Ràdio Pego. Todo 12.
1: Yo te miro si me corta la respiración.
2: Presentado por Gaby Burguera, Fernando Guitar,
3: Sergei Red
4: y Luis Bonilla.
1: Cuando tú me miras se me sube el corazón.
2: Ràdio Pego, a prop teu.
5: Bonnie, you are not a god.
6: Why don't you pull the trigger and find out?

Stop alarm. What is the reading on the 1202 program alarm?

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33. Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: dia rere dia. O sea, com pot estar aquesta persona?
1: A la llarga, sobretot problemes de memòria, sobretot, i de concentració, i a nivell immunològic també es fiquen més malalts quan dormim menys. I de fet, se va fer un estudi fa no molt i en el que se va determinar que la gent podia memoritzar molt menys coses quan no passava bona nit.
0: Clar.
1: Però en la primera nit, des de la primera nit que tu no dors bé, des de la primera nit de no dormir bé, ja se noten. I els efectes en el nostre cervell, en la memòria, en l'aprenentatge, en l'atenció. No estem tan atents quan no han dormit bé que quan han dormit bé, ni tan concentrats, ni podem mantindre la concentració de la mateixa manera.
0: Perquè una persona no se pot acostumar a no dormir, entenc jo, no? Quan tu arrossegues això anys de no dormir...
1: Se pot acostumar a la persona que se crea quan no està dormint bé.
0: A la persona que se
1: claro,
0: crea.
1: A la persona que és. Se normalitza. Normalitza que tinga aquest estat de concentració i s'està de... Saps? Normalitzem. Normalitzem i se s'oblige. A més, és una cosa que nosaltres que
0: el
1: parlem
0: caràcter,
1: molt...
0: també t'afecta.
1: El caràcter. Però quan parlem de... Ja que n'hi ha altres patologies, com sí. Fibromialgia... Nosaltres normalitzem i se ser nostre. I se s'oblige i se buscar aquesta paraula que no trobem... en aquest efecte punta de la llengua, que veig que la tinguem ahir, però no hi és, i normalitzem i se ser nostre. Però, clar, un ser nostre descansat, pues, claro, faria les coses o seria, possiblement, d'una altra forma, més eficient.
0: Per què ens consta dormir avui en dia tant? O sea, què passa?
1: És que portem un ritme superaccelerat i ara és que ens acoplem al mòbil per la nit en el sofà quan apleguem i no li estem dient al nostre cos que és de nit, encara li estem dient que és de dia.
0: No?
1: Ell no sap.
0: Bueno, ara està molt de moda el tema de les llums roches i aquestes coses que jo no sé perquè no ho he provat, però...
1: Està molt de moda, però n'hi ha que anar en cuidado, perquè a tots no m'ho senta de la mateixa manera. A mi que m'agrada provar-ho tot, jo va ser la primera que vaig provar la llum roja antes
0: de que ho has provat. Vale, va.
1: I els dies que tinc migranya m'afecta molt, ho noto moltíssim.
0: Sí, perquè ara ens patís de migranya també, jo la comprenc molt, moltíssim.
1: I aquests dies m'afecta més. De fet, ho vaig notar en entrar en l'habitació en la llum i notar aquestes punxadetes que tenim quan tenim la migranya, que són tan característiques del nostre mal.
0: O sigui, la llum roja te feia més mal.
1: En el meu cas, sí. Per això dic que sempre n'hi ha que anar en cuidado en les coses que... en els consells que donem en aquest cas perquè no sabem a quina persona pot afectar més o menys. I n'hi haurà gent segurament que faig aquesta teràpia de llum roja i li vaig superbé, perquè és de veres que és una llum més càlida, que no té aquesta llum blava que és la que ens fa sentir que és de dia, és la que ens ajuda a segregar melatonina, que té tots els paràmetres per a dir és una llum perfecta per a poder dormir, però... A tot el món
0: però,
1: li funciona
0: clar,
1: igual.
0: Jo pense, potser estic en una xorra, però si tu entres a l'habitació i tens la llum roja per a dormir, tu la pagues, no?
1: O la pague, però en aquest moment d'entrar... Normalment, quan fiquem la llum és per a tindre un ratet, poder llegir en ella i poder estar en ella per anar habituant-nos perquè el nostre cos ja vaig entenent que està fent-se de nit, puc anar a segregar melatonina, que és la hormona que ens va ajudar a descansar, ja tinc una son profunda i reparadora... I, poquet a poquet, pues, això, anar baixant revolucions en esta llum. Ja t'he dit que és una llum en la que se pot llegir i se pot estar... Se veu normal, com si tingueres qualsevol llum encesa en una reducció considerable de la intensitat, però se veu normalment. Claro, si el meu propòsit és anar desconnectant-me en esa llum, però me produís ese malestar, per a mi no és bo. Però
0: claro.
1: Per a una altra persona pot ser que siga algo meravellós.
0: Però per a tu no és bo perquè ja tens el mal de cap.
1: En el meu cas sí, i tampoc té per què afectar igual a totes les persones que tinguin migranya.
0: Però si no tens el mal de cap, te va bé?
1: Si no tinc el mal de cap, l'ha provat i me va bé.
0: O sigui, si ens posem una lampareta i una llum roja és comprar la
1: bombilla i canviar-la per la llum que tingués. Sí, exacte.
0: Jo vaig a provar-ho, això.
1: Ja m'ho contaràs si te funciona.
0: Sí, perquè jo no dorm bé. Entonces, pues, necessite... Jo també s'ho de provar. Mòbil, pantalles. Vaig a dir-te una cosa. Esta setmana no he posat la tele per a dormir ni un dia.
1: Molt bé. És que imita la llum del dia.
0: Ni un dia.
1: Molt bé. Aprovada. Vale. Aprovada en intents de dormir bé.
0: No sé el que me durarà, però ni un dia. Però bueno, bé. Lleig més, és una manera de lleixir més també.
1: Bon dia per a llegir, que avui Sant Jordi és un bon dia per a fer publicitat de lectura.
0: Exacte. A després ens recomanes un llibre. Tu estàs llegint alguna cosa ara?
1: Estic llegint alguna cosa ara, sí. Estic llegint Comeràs flores.
0: Ah, jo també!

0: Estic que tenim moltes coses en comú.
1: Estic acabant l'oratge.
0: Sí, sí, està superbé.
1: No me contes res, però si no vas més adelantada res, que jo.
0: És un llibre que parla de dol i m'agrada moltíssim.
1: Sí, està molt xulo, molt xulo. M'està agradant molt. Com sabem si no descansem bé?
0: Ens despertem més irritables, ens despertem en aquesta necessitat que t'ha dit antes de consumir més estimulants, sobretot begudes energètiques que s'ha ficat molt de moda i que tampoc ajuden gens després a poder dormir per la nit. Aguantem el dia conforme podem en aquestes begudes energètiques o el cafè i després tirem a dormir i estem tan accelerats que tampoc podem dormir. Si no han dormit bé, un comentari qualsevol ens pot sentar més mal que un dia que hagin de descansar millor. Es prenen les coses de diferent manera, perquè les emocions se regulen pitjor i al regular-se pitjor és com si tinguérem menys paciència emocional, en aquest cas.
1: Jo també ho note perquè quan me desperte, a banda de les meues històries de dolors, però quan me desperte, el primer que penso és quan vaig a poder tornar a deixar-me caure. En algun lloc, en el sofà o on siga.
0: Comptant les hores per a poder tornar a dormir-nos. Sí. Però sí que és de veres que després el dia va accelerant-se i això, i sa sensació va perdent-se i quan t'apleguem a la nit també procrastinem molt del moment d'anar-nos a dormir.
1: Sí, sí,
0: això
1: sí.
0: També no, ho fem
1: jo, és que jo revisco a mitja en vespre. Doncs, clar, jo dic, és que jo hauria de viure de mitja en vespre en avant i després ja dormir.
0: Exacte.
1: No sé, igual faig un programa nocturn, així, a la ràdio o alguna
0: cosa. Hauré de plantejar-ho.
1: Vaig a plantejar-me i ho plantejaré, a veure què passa. Què podem fer per a dormir millor?
0: Hi ha una regla que a mi m'agrada molt, que és com la numeració d'una caixa forta, que és molt fàcil de recordar i que crec que els oients se'n recordaran bé si ho diguem, que és la regla del 10, 3, 2, 1, 0.
1: 10, 3, 2, 1, 0.
0: 10 hores antes de excitar-nos, no consumir gens de cafeïna, perquè la cafeïna...
1: 10 hores abans.
0: 10 hores. En totes coses no funciona igual, perquè sí que és de veres que n'hi ha coses que eliminen molt ràpidament la cafeïna, però altres, lo normal és que...
1: Mon pare se beu un cafè i immediatament tanca l'ull.
0: N'hi ha coses que la eliminen, però més la normalitat és que aquesta cafeïna...
1: Ai, no li afecta
0: el cafè.
1: ...queda en
0: el cos i mos dificulta el dormir.
1: 10 hores, vaig a comptar.
0: 10 horetes, compta-les.
1: Sí, sí. A veure, jo l'últim cafè sol ser 4 de la vesprada. Sol ser.
0: No tots els dies.
1: No. Però sol ser, sí.
0: L'últim has dit, entonces...
1: L'últim, sí, l'últim.
0: Vale. Pues, per saber-ho. I ser últim, pues tens que contar que tardaries unes 10 hores. Depèn del teu metabolisme, perquè ja dic que depèn de... Hi ha metabolismes molt ràpids que eliminen molt pront la cafeïna i no els afecta tant. Però sí...
1: Bueno, va. Pensaré 10 hores, va.
0: Vale, pensa-te-ho.
1: Sí.
0: Per a veure avui, a quina hora te prens l'últim.
1: Va.
0: 3 hores abans, intentar no tindre mitjans molt copiosos, no beure alcohol, perquè 3 hores abans de xitar-nos el cos ja ha pogut fer la digestió. O sigui, quan mos xitem molt pront després de sopar, el cos té que digerir també l'aliment i no mos va deixar descansar tan bé com si no haguera fet la digestió.
1: Ostres, i a quina hora sopem?
0: Pues en 3 horetes abans que sopes, com els europeus.
1: A mi no me dona temps. No, 3 horetes abans n'hi ha dies que no estic.
0: Un sopar lletxoret.
1: No, això sí, però... Bueno,
0: una ensaladeta?
1: Sí, jo m'encanta l'ensalada.
0: 2 horetes abans,
1: sí.
0: No fer activitats estressants. Sobretot no treballar, no contestar emails, no pensar en faena.
1: I esport tampoc, no? Perquè si
0: I
1: no t'activa...
0: igual. És de veres que en totes les coses no funciona igual i que això és molt general i n'hi ha gent que fa deport i descansa molt bé, però 2 hores abans de dormir intentar evitar fer coses que mos tinguin molt accelerats perquè la idea és anar desactivant el cos poquet a poquet per a poder anar a dormir. Després, 1 hora abans, fora pantalles. 1 hora abans, si ja tu ja estàs fent-ho, que no estàs veient la nit per la nit, ja estàs fent-ho molt bé. 1 hora abans perquè les pantalles imiten la llum del dia i el nostre cos pensa que encara és de dia.
1: A veure, jo tanque la pantalla a les 11. Ai, més pront no puc. Si no, no.
0: Claro, no podem chequear el que ha passat en les xarxes socials durant el dia.
1: A les 11.
0: N'hi ha que estar informades.
1: Esta setmana he tancat la pantalla a les 11.
0: Bé.
1: De normal la tenia...
0: Ja és un logro, si lo important no és fer-ho tot molt bé, és anar fent cosetes que vagin ajudant-nos, poquet a poquet. I després una cosa que m'agrada molt, que és el zero,
1: sí.
0: I és el zero vegades de posposar l'alarma.
1: Oh, jo sóc la reina.
0: La reina.
1: Sí.
0: Quant és tensa? 0,5, 0,10, 0,20...
1: No, tinc, a veure, una, dos, tres.
0: Tres. Perfecte.
1: Tres.
0: I és, de tots els tips que ha donat, així, és el pitjor. De tots, el de posposar l'alarma. Perquè fent cicles de son molt curtets.
1: Ja. Yeah.
0: Ens tornem a dormir i ràpid està sonant una altra, ens tornem a endormiscar, torna a sonar una altra, i aquests cicles tan curtets de son fa que es despertem més atontats i possiblement tenir la sensació de dir, mare de Déu, quan vaig a tornar a agitar-me?
1: Sí. Però és que me fa por de deixar una només que m'adarga.
0: Sí.
1: I si no me'l sé?
0: Però l'important és que tal se senís a primera.
1: Ja, però...
0: No que te xires i reposes una altra volta.
1: Però si faig aixina i me quede perquè estic morta.
0: T'entenc, però sí que és important que no tornes a dormir-te una altra volta, perquè aquest cicle curtet és el que va fer que te despertes sin la sensació de d'on estoy i quines són ustedes.
1: Ja. Yeah. Uf, això no sé com vaig a fer-ho. Però bueno, va.
0: Poc a poc. Estàs fent ja moltes coses bé.
1: Ho intentaré.
0: Lo de la tele ja me pareix algo.
1: Lo de la tele...
0: Estupendo. I és molt difícil, eh?
1: És un logro, per a mi, lo de la tele.
0: És un logro, però se pot substituir per un podcast, per exemple. Se pot substituir per sentir este programeta per la nit.
1: També.
0: Per exemple.
1: Jo agarro el llibre.
0: O agarrar el llibre?
1: Sí.
0: Sobretot si la història és apassionant, que te
1: sí,
0: atrapa molt.
1: T'atrapa i el problema està ahí, que dius, ai, m'està entrant son i vull saber què passa.
0: Però i si m'està entrant son és el bo d'estar llegit.
1: Sí, no, sí.
0: Senyal de que el cos ja està desactivant-se i que està preparant-se per anar-se'n a dormir.
1: Mm.
0: És molt bona senyal.
1: Què més? Què més tenim? Després de la regla, 10, 3, 2, 1, 0.
0: Tenim que pensar que... com dormir mal una nit rere de l'altra ens va fer que estiguem molt més actius. És important que anem acumulant dies que tinguem bona son, que segurament algun dia no passem bona nit, però que és important que els endemà intentar reenganxar-ho. Perquè si no anem enganxant un dia en un altre i quan t'apleguem a divendres com estem?
1: Mataes. La son no s'acumula, no?
0: No, el descans...
1: O sigui, el descans no s'acumula,
0: no? El descans
1: no
0: s'acumula. Ojalà s'acumulara com els dies de vacances, però en este cas no s'acumula.
1: I la falta de son...
0: El cansanci sí s'acumula.
1: Sí, s'acumula.
0: Sí s'acumula i se desgast, però perquè el cos no li dona temps a reparar-se, a fer tots els processos de reparació que té que fer.
1: I va afectant a les emocions.
0: Exacte. I mos afecta molt emocionalment. És el que estàvem parlant antes de tindre aquesta menor paciència emocional i aquesta irritabilitat i aquesta tristesa que puguem sentir perquè no hem passat una bona nit. I aquest pesar que mos entra moltes voltes i no sabem d'on i a lo millor pot ser de que no ens hem dormit en condicions.
1: Una persona pot arribar a morir-se de no dormir?
0: No sé si arribar a morir-se de no dormir, però passar-ho. Passar-ho realment mal, sí. En el cine tenim moltes referències en quant a persones que pateixen insomni crònic, com per exemple el maquinista, que és una persona que pateix insomni crònic i és una persona que està pràcticament consumida per no dormir. I ser no poder minxar bé, no poder descansar, i sa despersonalització de la realitat, de no saber ben bé què és real i què no, perquè... aplega un moment que ja no saps de tant de temps que portes acumulant el no dormir, ja no sap realment què és realitat i què no és realitat.
1: És com si el teu cos se desconnectara.
0: Totalment, com si se desconnectara i s'ira, i s'ira de tu i veigeres la vida sense saber realment què és el que està passant, què és lo de què és de veres i què no.
1: Mm-hmm. Anem a quedar-nos amb claus que puguem recordar per a intentar, no?, dormir bé.
0: Exacte.
1: I millor.
0: Anem a intentar anar més desactivats a dormir, que també és important. O sigui, si anem molt accelerats al llit i de repente diguem dorm, i el teu cos te va dir no, me tens fa un rato fent coses i ara no, necessito un temps per a poder descansar.
1: A mi el que me dona malícia és que estigues en el sofà i estigues adormint-te i te'n vas al llit i ja no t'adorms. I te despejes.
0: Claro. tenim que relacionar el llit en anar a dormir, aquest procés que fem en el sofà el tenim que relacionar en el llit. El cos té que saber on va el cos, al nostre cervell li agrada molt saber què és el que té que fer i on va anar, i sa anticipació per no tindre que fer ella i seus càlculs, i n'hi ha que relacionar aquest llit en dormir. I aquest procés que fem en el sofà, fer-lo ja xitats en el llit, però anar desactivant-nos poquet a poquet en un ritual que siga pues, anar apagant les llums i en llums més càlides, com estàvem parlant antes, tancant les cortines, que el cos ja sàpiga que està fent-se de nit i que sàpiga que anem a dormir. Ficar-nos música tranquil·leta, donar-nos una dutxeta calenteta, i també és important que intentem fer tots els dies el mateix. Tots els dies anar a dormir i despertar-nos a la mateixa hora. Tots els dies has començat el ritual d'anar a dormir a la mateixa hora i fer, o intentar fer tots els dies el mateix.
1: El cap de setmana m'he d'alçar a la mateixa hora?
0: És aconsellable el cap de setmana també alçar-nos a la mateixa hora.
1: El dissabte i el diumenge no tindré res. Jo no sé,
0: soc lo pitjor, ho sé molt, però sí, és important tots els dies alçar-nos a la mateixa hora perquè el cos agarre rutina, que és tan important. Rutina, saber què va passar tots els dies, en cada moment. Això és molt important. Per lo menos intentar-ho.
1: Intentar-ho, vinga, va. Recorda, Arantxa, on te podem trobar?
0: Em poden trobar en Ian Psicòlogos, en el Cira, en l'Avinguda Hispanitat, número 7.
1: Que passes una bona setmana.
0: Igual.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Bona nit. Estem a Ràdio Pego 107.8 de la freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando, avui dedicat a ràfegues musicals de sarsuela. I és dimarts 12 de maig de 2026. I abans de donar informació de la cursa de la Marina Alta, anem a oir Set Fonts, Himne a la Marina Alta.

Circuit de curses populars Marina Alta. Cursa de Pedreguera, 33a edició. Resultats. En dones es classificaren 284. La primera era Iona Mine, sènior femení, Club Deportiu Kamikazes. Va fer 38 minuts, 26 segons. Segona, Cris Rosselló Prats, veterana A, del Poblidom de Dénia, 39 minuts, 42 segons. I tercera, Cris Moya Contreras, sènior femení, del Poblidom de Dénia també, 40 minuts, 18 segons. Homes, 711 classificats. El primer en arribar a meta, Quiquet Rosselló Hudson, sènior masculí, del Club Deportiu Penyatalaia, 32 minuts, 20 segons. Segon, Paco López Hortolà, sènior masculí, Club Atletisme Irún Calp, 32 minuts, 25 segons. I tercer, Mohamed Younes Chellubi, veterà B, del Llebeig de Xàbia, 32 minuts, 35 segons. Entre dones i homes, 995 atletes acabaren la cursa. Dorsal de Neu Pego, primera dona, com ja és habitual, Diana Franquesa Robles, veterana C, 41 minuts, 56 segons. I primer home, Manolo Mira Sendra, veterà C, 39 minuts, 41 segons. Pròxima cursa, dissabte 16, la 27a cursa Jesús Pobre. I ara anem a parlar de la música que ens correspon avui, la sarsuela. La sarsuela és un gènere musical teatral que es va desenvolupar a Espanya en dos períodes, el període barroc, aproximadament entre 1650 i 1790, i el període modern, aproximadament entre 1845 i 1965. El nom del gènere prové del Palau de la Sarsuela de Madrid, lloc on van tenir representació les primeres. Al seu torn, el palau va prendre el nom de l'indret on es va edificar un paratge ric en esbarzers, en castellà, sarsa. Es caracteritza principalment per combinar parts cantades amb parts parlades i per haver estat conreada en llengua castellana, encara que també hi ha exemples notables en altres llengües, principalment en català. Fora les fronteres espanyoles, la sarsuela s'ha conreat especialment de Cuba i Filipines, països en què ha desenvolupat característiques peculiars lligades a les formes de la seva música popular. A la resta dels països americans de parla castellana ha tingut una important difusió. La llegenda del beso és una sarsuela en dos actes, dividida en tres quadres, amb llibret d'Enrique Reollo, José Silva Aramburo i Antonio Paso, i música dels mestres Reveriano Soutullo, gallec, i Joan Verd, valencià. Es va estrenar amb gran èxit al Teatre Apolo de Madrid divendres 18 de gener de 1924. L'acció transcorre en un castell senyorial a terres castellanes durant l'època de l'estrena, 1924. Anem a oir l'intermedi interpretat per l'Orquestra Simfònica de Tenerife el 12 de juliol de 2021, sota la direcció de José Luis Gómez, la llegenda del beso.

La canción del olvido és una sarsuela anomenada comèdia lírica en un acte dividit en quatre quadres en llibret de Federico Romero Sarachaga i Guillermo Fernández Saf i Turralde i la música del mestre valencià Josep Serrano. Es va estrenar amb gran èxit al Teatre Líric de València el 17 de novembre de 1916 i al Teatre de la Sarsuela de Madrid l'1 de març de 1918. L'acció transcorre a la ciutat imaginària de Sorrentinos, a Nàpols, sobre l'any 1799. I anem a oir-la interpretada per la banda de música de José Iturbi, dirigida per Vicent Julià, la canción del olvido.

La Revoltosa és un sainet líric d'un acte, en llibret de José López Silva i Carlos Fernández Saf, i música composta pel mestre Ruperto Chapí, de Villena. Va ser representada per primera vegada el 25 de novembre de 1897 al Teatre Apolo de Madrid i va ser dirigida pel mateix Ruperto Chapí. Considerada juntament amb la Revetlla de la Paloma com una de les obres cimera del món de la sarsuela. Oirem el preludi en el concert Déus per a la Pau del 8 de juny de 2014 en l'Auditori Nacional de Música de Madrid sota la direcció d'Enrique García Asensio com ajuda a un projecte de construir escoles per a 4.000 xiquets en la República Democràtica del Congo. Este preludi de la Revoltosa és molt entranyable per a mi perquè era la que l'Orquestra Simfònica d'Alacant tenia per a la propina. Després del concert i després de que la gent reiterara els aplaudiments, el tristament fallescut director Joan García Iborra es posava davant de l'orquestra i començava això que ara tots vosaltres aneu a oir, la Revoltosa.

Simplement meravellós. No sé com anirem de temps avui, però si quedaren al final 5 minuts diria Vicent que la tornarà a posar, la Revoltosa. No em cansaria mai de sentir-la. Però anem avant. El Tambor de Granaderos és una sarsuela en un acte i tres quadres, amb música també de Ruperto Chapí i llibret d'Emilio Sánchez Pastor. Va ser estrenada al Teatre Eslava de Madrid el 16 de novembre de 1894. L'obra va resultar un gran èxit tant que el periodista Francisco Fernández Villegas, conegut sota el pseudònim de Seda, va publicar. Aquesta sarsuela recrea un dia abans de la fugida d'Espanya del rei Josep Bonaparte i la història d'amor entre Gaspar, condemnat a mort per ser fidel als Borbón, i Luz, la seva estimada òrfena a càrrec d'un tutor que es vol apoderar de la seva fortuna, per a la qual cosa la vol ficar a monja. Interpreta l'orquestra Veus per a la Pau, dirigida per Miquel Roca, en el Teatre Monumental de Madrid per a recollir fons per a quatre escoles en la Índia. El Tambor de Granaderos.

La boda de Luis Alonso o La nit de la tancada és un sainet líric, sarsuela, en un acte dividit en tres quadres, en vers, amb música de Jerónimo Jiménez i llibret de Javier de Burgos. Es va estrenar al Teatre de la Sarsuela de Madrid el 27 de gener de 1897. El seu intermedi instrumental és probablement el més popular de la sarsuela. Interpreta l'orquestra Veus per a la Pau. Dirigeix Enric García Asensio. A les castanyoles, una gran artista, Lucero Tena. Campanya per a millorar l'assistència mèdica de 4.000 persones en les muntanyes del Perú. Gràcies a Veus per a la Pau s'han construït carreteres, ponts, escoles, biblioteques, dispensaris sanitaris, orfanats, pous d'aigua, sistemes de regadiu i més en Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud i Central. Així que en la boda de Luis Alonso ens acomiadem fins la setmana que ve i a l'acabar esta Vicent ja punxarà el que havíem promès. La boda de Luis Alonso.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos. Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Radio Pego, escoltants. But I want you to be true, and I just
2: wanna make love to you. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o, en un momento, caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusions visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusions necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
4: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al Castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat, cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
5: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, El Despertino de Ràdio Pego. Ens trobem el dimecres 13 de maig del 2026. Per supost, un dia més, una jornada més. Rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà al llarg d'aquest matí fins a arribar a les 11. Mapi Domènech. Salutacions cordials i com cada dia, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per estar ahí al nostre costat, esperant a gaudir i a escoltar aquests grans clàssics que nosaltres hem preparat per aquesta jornada. Ja sabeu, una jornada musical carregada de grans veus i temes inolvidables que han deixat petjada en aquest món de la música. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem disfrutant i gaudint d'un fantàstic, meravellós quartet femení de música pop. De normal, generalment, cantaven a capella, seien a anomenar The Chordettes. Nosaltres avui recordem aquest quartet amb un superèxit de l'any 58. Amb Piruleta. Nosaltres avui comencem la nostra selecció musical disfrutant de Chordettes. Amb aquesta cançó que ens parlava, doncs, d'un amor juvenil. Tot un clàssic, el famós Lollipop. Comencem. Bon dia.

Ahí estàvem disfrutant de ser l'Alipop que havíem presentat amb el grup de Jordets. I ara ens situem en el 59 amb un grup afroamericà del Ryan Blues i la música Duop. Una cançó que ens parla doncs, de ser amor que equilibra la llibertat i la felicitat. També la fidelitat. Guarda't l'últim ball per a mi. Any 1959 amb Drifters i aquest Save the Last Dance for Me. Let him...

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
2: De bu, de bu, és moment ara per escoltar la veu d'aquesta grandíssima cantanta, actriu i símbol sexual francès, com va ser la Brigitte Bardot, amb un ritme alegre i...
3: Tu veux ser bien, si tu veux pas.
2: Juguetó.
3: Si tu veux pas.
2: Arriba amb aquesta cançó que aborda doncs la indecisió amorosa i el coqueteig.
3: C'est comme si...
2: Ella exigeix una resposta clara, o sí o no.
3: Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Mais si c'est blanc, c'est blanc.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer i saber aquest número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir dimarts, 12 de maig, va ser el 99.659 de la sèrie l'11. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 9-9-6-5. 9 de la sèrie 0-1-1. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I des de la 107.8 de l'FM anem a rescatar un gran clàssic.
2: Vols que et digui que és...
1: Un tema original de Nat King Cole, Love. En aquesta ocasió, adaptat i interpretat al català, arriba aquesta versió de Jordi Tejón. Això sonava l'any 1965.

clàssic, un fantàstic tema, com havíem presentat aquest Love, a Amor de Nat King Cole, interpretat i adaptat al català. Venia versionat per Jordi Tejón. I de l'any 65 a l'any 66 va ser l'any en el qual doncs, van debutar Cristina i Los Estopa. Nosaltres els recordem avui amb un d'aixòs grans èxits extrets d'aquest disc, primer disc, Jo te daré.

0: un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Amor, amor, my love.
2: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.

Así estem escoltant Operació Sol, un tema que ens arribava de la mà de los cuatro de la Torre, un grup que ens arribaven des de Barcelona, un grup format per el trio Emilio, Juan i Carlos. I del 67 al 68 amb una altra veu catalana. En aquesta ocasió ho fem escoltant la veu de Joan Manuel Serrat. Tu nombre me sabe a hierba.

Exactament, són les 8 i mitja d'aquest matí del dimecres 13 de març, i es torna ara per gaudir d'un grup italià de música pop i música romàntica que va triomfar en eixa dècada dels anys 60. Nosaltres avui escoltem es Camaleonte amb el tema Eternità.

m'encanta la celebració d'aquest amor profund, la pau en un moment íntim. Una preciosa balada italiana, com havíem presentat, de la mà de I Camaleonti, un tema que portava per títol Eterneta. I de l'any 70 al 72, en aquesta ocasió, vam escoltant el cantant principal, veu líder del grup Basca, ex cantante y membre de Los Mitos, Tony Landa, Tu amor por mí.

0: el temps.
1: Per a parlar de l'horatge de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, d'avui dimecres 13 de maig. Seguim amb un maig més propi d'abril, marcat per la successió de tambels i masses d'aire fred en altura que ens porten doncs deixar inestabilitat des de ja fa molts dies. Esta setmana la inestabilitat s'ha concentrat sobretot a les zones d'interior del nord del territori valencià, tot i que a les àrees de muntanya del sud de València i nord d'Alacant encara també hem tingut alguns nuclis que han deixat quatre gotes. Tot apunta que entre avui i demà es repetirà aquest mateix patró, amb temperatures ben agradables a les hores centrals del dia. Per al divendres tornarem a tindre un canvi destacat en el que respecta a l'horatge, amb l'entrada d'una massa d'aire fred pel nord peninsular. Esta situació doncs formarà una línia d'inestabilitat que ens creuarà de nord a sud entre divendres i dissabre. Entre divendres i dissabte, deixant pluja al seu pas. De cara al diumenge, dilluns i dimarts, doncs tornarem a les andades, podríem dir, amb un horatge semblant al d'esta setmana. Pluges a l'interior nord i alguns creixements convectius a lo que serà les zones de muntanya i les comarques centrals. A partir de dimecres, ja estem parlant dimecres de la setmana que ve, sembla que per fi anticicló i estabilitat, que es convertiran amos i senyors de l'actualitat meteorològica. A veure això fins quan dura. Mentrestant, ja sabeu, amb un horatge i unes temperatures típiques de l'època de l'any en la que ens trobem, una mínima al redor de 14 graus i una màxima al redor de 24 graus.
2: Sole pisa more tu pete, sole pisa more tu pete, sole pisa more tu pete.
1: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
2: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza y tanto amore, sole, pizza, amore, caro, por.
1: I anem a celebrar la vida amb aquesta cançó, aquesta rumba flamenca. I és que ella diu que gràcies a aquesta personalitat vibrant, colorida i festiva es nega a viure en la tristesa. Soy una feria. Gràcia Montes.

0: I amb ese rotllo alegre i divertit, arribé de rumba flamenca, anem a continuar.
1: ¿Qué pasa contigo, tío?
0: ¿Qué pasa contigo, tío?
1: ¿Qué va a pasar?
0: Ens anem amb aquest tema tan popular que sonava l'any 1976 i ens arribava de la mà de Los Golfos.
1: ¡Anoja!
0: ¡Venga, tío! Celebra la juerga, el vi, la vida sense preocupacions.
1: ¿Qué pasa?

0: I d'aquest grup, aquest quartet italià, passem ara a escoltar una fantàstica i coneguda cantant catalana que ens versiona el famós tema de Bonnie Tyler, el famós It's a Heaven, El cor plora.
1: Plora i no es consola.
0: El cor plora després d'una pena amorosa.

0: velles i belles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.
1: Quiero saber de ti. Adiós, vida, candy.
0: I des de la 107.8 ens quedem situats a l'any 1978. En aquesta ocasió amb un tema escrit originalment per Bruce Springsteen i la versió de Pawn Sisters, any 1978, es va convertir en tot un gran èxit popular, destacat per el seu estil pop soul, Fire and Fog. Aquesta cançó doncs descriu el conflicte entre negar els sentiments del que realment sents.
2: I say I don't like.
0: Estic dient no quan realment és el que desitge.
2: Oh, I'm a liar.
0: Fuck, fire.

Fire, que me habían presentado a ritmo del pop soul y de la mano de Pointer Sisters. Y en el 79 arribaba esta gran banda amb el seu primer y exitós tema, The Police, Message in the Bottle, un missatge en la botella. Com havien presentat un dels primers i grans èxits per a la banda, els quals van alcançar ser tot un número 1 tant en el Regne Unit, Irlanda i Espanya. Amb aquest exitós tema de The Police, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat, cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com. La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.

amb la veu de John Lennon, fundador de Beatles. Ahí estàvem escoltant aquest meravellós tema, el Watching the Wheels, una cançó de l'any 1980. I del 80 al 82, arriba de rock and roll, arriba Shakira Stevens. Recordem avui aquest Oh, Julie.

amb aquest ritme energètic anem a continuar, perquè en aquesta ocasió passem a escoltar un himne de la música disco que doncs busca aquesta urgència, aquest desig de poder ballar. La protagonista busca desesperadament companyia per ballar, com havien dit, encara que siga l'última vegada. Last Dance, amb la veu de Donna Summer.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
2: I donem veu a aquesta grupa català que també ens van deixar un bon grapat de bona música en la dècada dels anys 80. Exactament nosaltres avui ens quedem situats a l'any 1985 escoltant aquest primer senzill de la banda barcelonesa Doble Bublé. Amb ells recuperem el tema Perduts enmig de l'espai.

0: Perduts enmig de l'espai, com havíem presentat amb el grup Doble, i en el 87, moment ara per escoltar aquest cantautor italià. Ell és un Mango i arribava amb Flor de Verano. Una cançó que ens parla, doncs, que al igual que la flor de l'estiu, doncs, floreix amb força, però ràpidament és marxista. La cançó parla, doncs, d'això, d'un amor intens, però breu.
1: És la

capturant aquesta puresa de la joventut, aquestes emocions intenses. L'or de verano amb el grandíssim cantautor italià Mango.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: Anem a canviar d'estil radicalment, anem a recuperar dos clàssics del bolero, exactament amb la veu de la mexicana Lucía Méndez, que rendeix homenatge al gran Antonio Machín, amb aquests clàssics de l'any 41, Amar i vivir i Toda una vida. Ella ho interpretava l'any 88.

grans boleros, dos grans clàssics interpretats per la veu de la mexicana Lucía Méndez, com havíem dit, rendint homenatge al grandíssim i inolvidable Antonio Machín. I del 88 al 89 anem a canviar d'estil radicalment, perquè amb música cabaretera i teatral, un estil característic de la banda liderada per Javier Gurruchaga, nosaltres anem a continuar. Exactament, ens quedem situats en el 89 amb l'orquestra Mondragón i a menys des de l'àlbum Una sonrisa, por favor, rescatem aquesta I Wanna Dance.

0: l'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Impojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
0: Així de forts, nosaltres arrenquem, podríem dir, ja els 90. Entre any 1989 i els 90 arribaven los suaves amb Dolores, se llamava Lola. La cançó ens retrata un canvi d'identitat simbolitzant el pas de Dolores a Lola, reflexant una caiguda marcada per els excessos i la falta de coherència i de camí de rumbo.

Dolores se llamaba Lola, com havíem presentat un superèxit de Los Suaves. Seguim viatjant a través de la música en 1991. Palabras de Fuego és el tema que passem a escoltar a continuació. Un tema de La Frontera.

0: fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Amb un ritme contagiós anem a continuar. Una cançó que ens convida, doncs, a la unitat, a deixar de costat les pretensions socials. A ritme de la banda de rock escocesa, els Gun, arribaven l'any 1994 amb aquest World Cup. Una cançó que fusiona un himne d'energia, autenticitat i llibertat d'expressió.

0: Així, així estàvem gaudint d'aquesta gran banda de rock, els escocesos Gun, any 1994, i eixe World Cup.
1: Veuades de Montserena.
0: El grup, ja t'ho diré, arribava l'any 1995 amb el seu treball Moviments Salvatges. Nosaltres avui l'escoltem amb el tema Si Vens.
1: Ballem

0: Un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
2: A tan sols 10 minuts per arribar a les 10 del matí. Moment ara per gaudir d'un himne inspirador de superació. Una cançó optimista que ens convida a creure en les pròpies capacitats per poder triomfar. Great. Ens quedem escoltant a Gloria Estefan i aquest tema del 96.

Ahí estàvem escoltant a la cubana Gloria Estefan amb eixer Rich. I del 96 al 98 anem a volar cap a la llibertat. Fly away, Lenny Kravitz.

0: passarà. D'això no cabe duda.
1: Hi ha cançons que fan història.
2: Sueña la luna, llegará su amor.
1: Aquesta pot ser la teva.

Moment ara per situar-nos a l'any 1999 i amb Adrià Puntit encara que està a segona hora musical, per supos la dècada dels 90, recordant-lo avui amb el tema Ull per Ull, una cançó que explora eixe orgull personal, la necessitat de mantenir la teva pròpia identitat front a la pressió social. I saps si tots som més. Amb aquest Ull per Ull arribem a les 10 del matí.

Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Usant dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.

Meravella de cançó, eixe tema anomenat Bésame en la boca, com havíem presentat amb Lorca, i del 2001 al 2003 amb la mexicana Julieta. Julieta Venegas, nosaltres continuem. Tanto que quiero saber de ti. Una cançó que ens parla, doncs, de la importància d'eixa complicitat en la comunicació, en els primers dies, els primers passos d'un no viatge. Andar conmigo.

Brisa, un tema que descriu doncs aquesta frustració de voler retindre a una persona que en el seu moment doncs apareix i desapareix. Musicalité, amb aquesta grandíssima balada carregada d'emocions.

que parla de la nostàlgia, l'alegria i la lluita interna dels propis, de les teves pròpies ports. Seguim amb més bona música, seguim gaudint d'exitosos temes. Continuem des del Despertino de Radio Pego en aquest moment, donant veu a Fito i Fitipaldis, donde todo empieza.

Em millorarà amb el temps una cançó cantada i gravada per la grandíssima cantant britànica Leona Lewis. Des del seu primer àlbum debut, Spirit, un treball que ens va presentar al 2008.

0: Estàs a l'essència punt 8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: I seguim parlant de superació i dedicació. Hall of Fame, un tema que ens arriba de la mà de Scrapper junt a William. Ho feia el 2013, una cançó que ens convida i ens anima a superar obstacles, trencar barreres per a poder arribar a lo més alt de qualsevol àmbit.

Moment ara per escoltar a la banda catalana El Santarania. Arribaven el 2014 presentant-nos el seu treball Les Cançons de Ginera. A més, nosaltres anem a fer un viatge ben especial a través del temps i en temps de crisi. Google Heart. Google Heart.

0: dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusions visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusions necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
0: Les 10 i 34 minuts d'aquest dimecres 13 de maig seguim viatjant a través de la música i amb grans veus espanyoles. En aquesta ocasió, amb tema pop, amb tocs andalusos, arriba Hugo Salazar amb el tema Divina, Divina en fa.

Ritme d'un himne melancòlic, arriben sirenes. Va ser un dels primers èxits per a Taburete, una cançó que ens va presentar el 2017 des de l'àlbum Doctor Charas.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
2: I passem a escoltar una cançó que celebra doncs aquest amor transformador i optimista. Destacant com una persona especial que pot convertir l'ordinari en extraordinari. Que bonic, eh? Tu fas tema de Doctor Prats.
3: Tu fas que tot tingui un sentit. Fas que s'encengui aquesta nit.

Tufas, una celebración del amor en la nueva forma más pura y poderosa. Tufas de Dr. Prats. Y donen pas en aquesta ocasió a una invitació a superar a de vegades la reconciliació. I és que de vegades hi ha que valorar aquests moments compartits per començar de nou des de zero. De zero.

0: sí, a ritme de música llatina i del reggaeton arriba en el grup 5 de Cero.
1: La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel.
0: Believers és el tema que passem a escoltar a continuació. Una cançó que ens parla, doncs, de que a pesar dels desafiaments i les veus negatives, no hi ha que rendir-se mai, hi ha que seguir creient. Alan Walker i Connor Maynard. Això sonava en el 2021.

Believers, i ara ens anem a escoltar aquest Angrotti, un tema pop country, qual, doncs, en aquesta cançó ens parla d'una relació que encara que és dolorosa, el que ell persegueix és una felicitat màxima, difícil d'abandonar. D'ahí, aquesta atracció tòxica, una passió intensa que es torna addictiva. Anna Mori, que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració de Shania Twain i un tema que sonava en el 2023.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Amb un tema pop, amb energia i bon rotllo, arribant a aquest moment a Miqui Núñez, any 2024, dins del meu cap.
2: Tot el meu món, hem parlat de res i tot, hem ballat.

dins del meu cap estem escoltant el fantàstic tema de Miqui Núñez. I és que pareix ser que té un record persistent que es repeteix una i una altra vegada. Nosaltres ens ha arribat el moment de ficar a punt i final. Ens acomiadem avui amb un tema potent del pop rock espanyol, un tema que ens han presentat el grup La La Love You al 2025. Una celebració d'amor sense frens, una boda en Las Vegas. Bueno, oients, amics, a nosaltres ens ha arribat el moment de ficar punt i final. Hem de dir adeu, ens tenim que acomiadar, però ja sabeu que un fins demà. Demà dijous tornarem així al teu costat a partir de les 8 del matí. Sigueu feliços, cuideu-se.

0: Estima't. 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna
1: turn me on, turn on your stereo. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Usant dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: L'associació de jocs de taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
3: Uneix-te a la llista de difusió d'Infojove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb Infojove Pego.

0: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
1: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusions visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusions necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Gran Via de Ràdio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Com sempre, esperem que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Dimecres 13 de maig de 2026, ara mateix, les 11:05 minuts, tot llest i preparat per a un nou viatge per tot arreu del món, per escoltar tota l'actualitat musical amb el tramvia. Per a que estigues al lloro de tots els números 1 que en estos moments estan liderant les llistes i copant-les, per a que també sàpigues quines són les novetats de la setmana i moltes coses interessants que et presentem així al tramvia. Això és la proposta. Una novetat d'estos dies important és el nou single de Teddy Swims, que torna a la càrrega i esta cançó se n'ha anat directe a ocupar posicions importants en llistes. Es diu El home que ho sabia tot, Mr. Know It All, el nou de Teddy Swims. Comencem.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Ahí teníem el seu nou single. Un èxit de duet, el format per Shakira i Belé. Algo tu.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

El final del principi, end of beginning, and Joe. Ens anem al treball Luz. A mi estan unes cançons fantàstiques. Una d'elles, el darrer single de Antoni José. La canción de Nuestro Baile.

És un tema ben conegut a aquestes altures, Alex Warren, Fever Dream. I també teníeu que conèixer este tema, perquè ens encanta, sí, el tramvia. Sandra Montfort i Ferran, Chimani Facera.

No oblidar mai qui és un Miley Cyrus o cantar aquesta cançó Younger You des de l'àlbum 20 aniversari de Hannah Montana. I des de Lux, Rosalía, Reliquia.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

the Stars, el nou tema que està en l'àlbum Foreign Tongues de The Rolling Stones. Més bona rock and roll. El 10 aniversari de Ramonets inclou esta cançó interpretada amb els Auxili. Puc ser.

0: Un McKnife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

Ja coneixeu aquesta cançó Human Nature, ara està en la banda sonora de la peli documental que arrastra tanta polèmica de Michael Jackson, Michael. I Bruno Mars amb Risky Roll, ara interpretat en castellà, Lo arriesgo todo.

0: El tranvía.
1: Estàs a l'essència punt 8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
3: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusió visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusió necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
4: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig, al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig, a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al Castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat, cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
3: L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
5: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent, gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: Don Escabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Usant dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
6: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tramvia.

Don't Make Me Love You, en la gran veu de Lizzo. I més coses, obra d'arte. És el tema que comparteixen José de Rico, Fuego, Víctor Magán i Dani Romero.

torna a cantar en francès Céline Dion. Així la tenim amb este nou single que s'anomena Dansons. Més veus importants al tramvia de Radio Pego, la de Sole Jiménez i la de Iván Ferreiro junts en esta cançó, Te echaré de menos.

Dani Corbalán i el seu nou single Heart of a Demon, el cor d'un dimoni. I atenció perquè arriba el nou de Kiara, el nou single I Don't Stop. Yeah.

us acaba d'arribar i és el nou single de Maroon 5. Heroin es diu... I ja tenim no èxit per a la banda. I així tenim a Quinto, també una novetat, es diu Pànic.

0: que lleven esta pena. Em ves perdut enmig d'aquesta selva i amb les cadenes faig figures, això és la condemna.
1: Per si el pregunta digue que ho estic deixant, que aquesta merda em senta mal i ja sé quin és el

De seguida se n'ha anat a les llistes Olivia Rodrigo amb este nou single, com era d'esperar, Drop Dead i Fangoria. Ens porten pràcticament a la fi del nostre programa d'avui amb este nou single, Me Voy.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Hola, com esteu? En dimecres 13 de maig i en educació hi ha moviments que podrien donar resultats demà. No res, els expliquem. Un dia d'horatge estable amb temperatures suaus. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Educació convoca demà dijous la taula de negociació i els sindicats docents confien que presenti una proposta real i efectiva. Les organitzacions sindicals mantenen de moment les mobilitzacions programades. A la Marina Alta està vesprada a les 7 i ha convocada una manifestació a Dénia que eixirà des de la plaça Jaume I. El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha avançat que Educació s'assegurà sense cap condició i afirma que el govern estan oberts al diàleg de tots els punts per arribar a un enteniment. Música jazz per imprimir ritme als espais museístics de Pego. En el marc de la celebració del Dia Internacional dels Museus, que té lloc dilluns 18 de maig, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego torna a apostar per la música, per a posar en valor els espais expositius de la Casa de Cultura, organitzant la segona edició del Festival Pego Jazz. Tres concerts entre el 22 i 24 de maig a les 8 de la vesprada al pati de la Casa de Cultura amb l'entrada gratuïta fins a completar aforament. Pego, una de les localitats guanyadores del concurs de vídeos del Dia de l'Esport 2026. Són tres les poblacions guanyadores d'esta modalitat que implica presentar un vídeo resumint la jornada que es va viure el passat 26 de març a la pista d'atletisme del Pujol, on es van donar cita més de 300 alumnes de 5è, 6è de primària i primer d'ESO de tots els centres educatius del poble. A més de Pego, també Paterna i Silla han convençut el jurat d'este concurs. Les tres localitats rebran un xec per a comprar material esportiu.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, demana als sindicats que tornen a la taula de negociació i els convoca demà dijous a una nova reunió. Este matí ha reiterat la seva voluntat de diàleg i el seu desig d'avançar cap a un acord que beneficie tot el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. En este sentit, ha avançat que presentarà als sindicats una proposta integral amb mesures de suport al professorat. Carmen Ortí estarà acompanyada en aquesta reunió de demà dijous pel secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, així com per tots els directors generals del departament. El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat este matí que la Generalitat està oberta a negociar amb els sindicats i ha indicat que la proposta és diàleg i sentit comú.
2: Pues la proposta és diàleg, arribar a enteniment, ser sensatos, tindre sentit comú, i que pensem tots que estem parlant de l'educació i que l'educació té que deixar la política a un costat i que tenim que centrar-nos en que l'educació sigui cada volta també més eficaç i més eficient. No? Cada una de les propostes que han fet els sindicats fins ara va ser atesa per la Generalitat Valenciana i va obrir-se un diàleg sobre ella. Pues estem parlant d'eliminar burocràcia. Pues què va dir esta administració, que està sent exemplar en l'eliminació de burocràcia a lo llarg d'esta legislatura? Està de dotar més servicis per l'educació especial? Clar que sí, en aquesta línia estem treballant. És a dir, estem oberts al diàleg de tots els punts que ells han plantejat per a parlar i per a intentar arribar a l'enteniment. Jo el que demano és sensatès i el que demano és sentit comú. És molt important.
0: Els sindicats docents ja han confirmat que acudiran demà dijous a la mesa de negociació convocada per la consellera Ortí. Esperen que demà es porten tots els temes i que aquesta proposta sigui real i efectiva, a més de que hi hagi disposició de negociar. És el que apunten el coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, des de Comissions Obreres, la secretària general d'Educació, Txelo Valls, i des de la UGT, la responsable d'ensenyament, Maite Tarazona.
3: Bé, efectivament acabem de rebre el correu electrònic, demà a les 9 del matí estarem així. En principi sembla que estarà la consellera amb tot el seu equip, és una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes, real i efectiva, i amb disposició de negociar. No només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys, sinó de tota la plataforma completa, i que puguem ja iniciar realment una negociació que abans de que acabi el curs ens permeta que per a l'1 de setembre tinguem algun tipus de mesura de tots els temes que estem reclamant per a caminar cap a unes millors condicions laborals i unes millores per atendre el nostre alumnat. I això és el que esperem que passi demà. I si és així, és gràcies a tota la pressió, tota la mobilització de milers i milers de docents, milers i milers de famílies i de l'alumnat que han estat en els carrers aquests dies. I amb pressió hi ha negociació. Per tant, estem contents, en principi, veurem demà què passa i esperem que sigui així, com estem dient.
4: La negociació en tots els llocs funciona al contrari. Primer una oferta que serà valorada si és o no és satisfactòria, i després, en tot cas, se fan les desconvocatòries, però no a la inversa.
5: El seguiment es veu als carrers, es veu a la manifestació, es veu en l'ambient, és a dir, tots els companys i companyes dels centres estan volcats en fer força per a que això isca molt bé. Per tant, jo crec que el tema de les dades es veu sense necessitat moltes vegades de fer un anàlisi dels números, no? Perquè es veu que estan tot el món entregat a la causa i a que això isca molt bé.
0: De fet, a la Marina Alta este matí a les 9 s'ha produït un piquet informatiu a les portes del CEIP Sanchis Guarner d'Ondara, i a les 12 s'han produït concentracions multitudinàries, en este cas al Palau de la Generalitat a València i a les delegacions del govern valencià a la Casa de les Bruixes a Alacant i a la Casa dels Caragols a Castelló. El seguiment en este tercer dia de vaga indefinida als centres educatius públics de Pego ha estat més baix que els dies anteriors, una qüestió que no era, que no és d'estranyar, i és que fer vaga perjudica seriosament l'economia familiar, perquè al personal docent que secunda la vaga se li resten del salari entre 100 i 200 euros diaris per cada dia que fa vaga. La mitjana d'avui d'aquesta vaga indefinida ha estat del 36,33%. Recordem que la mitjana de dilluns va ser del 79,88%, la de dimarts del 54,53%. Per centres, el seguiment avui ha sigut el següent. El CEIP Ambra ha secundat el personal docent ha secundat la vaga un 33,3% del personal docent i educatiu del centre. Respecte a l'alumnat, l'assistència a l'escola ha sigut del 69%. El CEIP Carolina Sala, com a IR, ha fet vaga un 10% del cos docent i l'alumnat ha acudit en un 95% a classe. CEIP Rosalia, bon dia, un 50%

0: Els museus són un mitjà important d'intercanvi cultural, enriquiment de les cultures i desenvolupament de l'enteniment mutu, la cooperació i la pau entre els pobles. És el que descriuen des del Consell Internacional de Museus i el Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig des del 1977, té com a objectiu divulgar esta realitat. A Pego, des de l'any passat, la Regidoria de Cultura aposta per combinar música jazz i espais museístics per a fusionar disciplines artístiques que es complementen i ajuden a ressaltar millor les virtuts pròpies i combinades. Així les coses, per segon any consecutiu, entorn del 18 de maig, concretament divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24 de maig, s'ha programat la segona edició del Festival Pego Jazz, que va nàixer amb la voluntat de commemorar aquest dia, el Dia Internacional dels Museus, i al mateix temps donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura, segons recorda el regidor d'aquesta matèria, Josep Mengual.
1: Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego, volem convidar tota la ciutadania a disfrutar del segon festival Pego Jazz, que celebrarem els dies 22, 23 i 24 de maig a les 8 de la vesprada al pati de la Casa de la Cultura. Aquest festival naix amb la voluntat de commemorar el Dia Internacional dels Museus i al mateix temps donar vida als espais expositius i culturals que tenim a la Casa de la Cultura.
0: En este 2026, esta jornada es viu a Pego de manera molt especial per la coincidència amb el 50 aniversari de la creació del Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego. És per això que el regidor de Cultura aprofita la vinentesa per convidar a visitar el Museu d'Art Contemporani i la resta d'exposicions.
1: Enguany, a més, coincideix amb una data molt especial, ja que ens estem celebrant el 50 aniversari del Certamen de Pintura Vila de Pego. Per això aprofitem també per convidar a tots els assistents a visitar el Museu d'Art Contemporani i les altres exposicions que hi ha a tot l'edifici.
0: Actualment, en la primera planta de la Casa de Cultura, com dèiem, trobem l'exposició d'art contemporani, fruit del Certamen de Pintura Vila de Pego. Una mostra que dona pinzellades, perquè per espai no es poden mostrar totes les obres que posseix el fons juntes, però diem que dona pinzellades de l'evolució de la pintura contemporània durant mig segle, el que la converteix en una col·lecció molt interessant, com apuntava el portaveu del jurat del certamen, el crític d'art, comissari i exdirector del Centre del Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont, el passat 6 de maig.
2: És molt valuós l'aposta de l'Ajuntament de Pego, justament perquè en aquesta col·lecció, que és el resultat de 50 anys premiant obres d'art, es veu l'evolució de la pintura contemporània i està... La teniu així, la teniu a Pego, no? Això és una col·lecció molt interessant i estaré molt bé poder veure les 50 obres juntes, no? I fer aquest anàlisi de com la pintura, la creació artística, l'art contemporani ha evolucionat, ha canviat, perquè com l'ésser humà canviem la manera d'entendre el món, de mirar al nostre costat i de posar l'atenció també en uns temes, en un moment determinat, i després canviar també la mirada per a interpretar la realitat d'una altra forma. I també els ulls dels artistes ens permeten tindre aquesta riquesa de veure més enllà d'allò que està a la superfície.
0: En la segona planta es pot contemplar l'exposició Menjars de la Terra, el llegat gastronòmic de González Pomata, una mostra promoguda per la Fundació Mediterrani i la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, que té com a fonament l'arxiu documental que el reporter a peu de bancal especialitzat en gastronomia, Antonio González Pomata, va generar durant la seva etapa al diari Informació. L'exposició es podrà visitar a Pego fins el 28 d'octubre en eixa segona planta de la Casa de Cultura i està concebuda com amb la filosofia que descriu el director de la Càtedra Carmencita, el pegolí Josep Bernabéu Mestre.
3: Clara voluntat de donar a conèixer aquell projecte que va significar Menjars de la Terra, sobretot, però també tota aquella, diguem-ne, treball de recuperació de la etnografia de les comarques d'Alacant que va dur a terme Antonio González. L'exposició vol recuperar aquesta memòria, però no com una cosa nostàlgica de dir, bueno, allí es va fer, no, perquè pensem que ara més que mai és necessari un projecte com el de Menjars de la Terra, perquè ens estem jugant molt, ens estem jugant molt, estem per

0: Perdem les nostres tradicions, estem perdent els nostres, la nostra gastronomia i estem perdent sobretot allò que es diu la gastronomia de proximitat. La gastronomia de proximitat que només tindrà sentit si mantenim els sistemes agroalimentaris locals. Però què passa? Que estem perdent el nostre camp, estem perdent els nostres productes i d'alguna manera doncs, cal recuperar-ho. I de fet acabem l'exposició en una crida, no? A aquesta condició de llegat de futur que té Menjars de la Terra i per això acabem en aquell panel d'una gastronomia saludable, sostenible, lligada al territori, etc. No?
1: En la planta baixa de la Casa de Cultura trobem la donació d'instruments naturals i partitures llegada per Pep Cendra i la de papallones donada per la família Torres Sala. A més, s'està acabant de muntar el Museu Etnològic on abans estava la biblioteca. I pel que fa al Festival Pegó Jazz, l'inaugura divendres 22 de maig a les 8 de la vesprada. Tots els concerts són a les 8 de la vesprada al pati de la Casa de Cultura. Inaugura el quintet de metalls al vent amb una doncs amb interpretació de peces de jazz i música sud-americana. Dissabte 23 de maig actua Andreu Tomàs Free Hop Sextet. La proposta presenta una suite formada per 7 composicions originals i el festival el tancarà diumenge 24 de maig Suite Moderna Quintet de Jazz, una formació integrada per músics amb una sòlida trajectòria dins del jazz i altres estils musicals actius a l'escena europea i amb base a la Comunitat Valenciana, com explica Josep Mengual.
2: Pel que fa a la programació musical, el divendres 22 actuarà el quintet de Metalls al Vent. Aquest grup pegolí, acompanyat aquesta vegada per un bateria, es presentarà una proposta molt especial vinculada al jazz i a la música sud-americana, interpretant peces de compositors com Aston Piazzolla, Arturo Márquez o Paquito de Rivera, entre altres. El dissabte 23 tindrem el grup Free Hop Sextet, liderat per Andreu Tomàs, compositor i bateria de Pedreguer, que ens interpretaran una fusió de free jazz i hip-hop. I el diumenge 24 tancarà el festival Suite Moderna, amb un repertori de jazz contemporani, bossa nova i funk. Tots els concerts seran gratuïts fins a completar l'aforament. Us esperem a totes i tots al Pegó Jazz.
1: Ho acabem d'escoltar. Els concerts són amb entrada gratuïta fins a completar l'aforament. Per això, el regidor de Cultura anima a tota la ciutadania i a tots els visitants de la comarca a gaudir d'este festival que combina música en directe, patrimoni i art. Una proposta que afirma Josep Mengual que consolida Pego com un referent cultural viu i dinàmic a la Marina Alta.
3: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: Contem ara en format més breu que avui el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant ha rescatat un home de 83 anys que estava fent senderisme per una senda de muntanya al terme de Tormos a la rectoria i s'ha lesionat. Ha patit una torçuda de turmell que no li ha permès seguir la marxa i s'ha hagut d'activar el grup de rescat del Consorci amb el seu helicòpter. Una vegada localitzat l'home ha descendit un rescatador que amb un arnès l'ha remuntat a l'helicòpter amb l'ajuda d'una grua. Una vegada dalt de la nau, l'han evacuat a la helisuperfície del Parc de Bombers de Dénia, on estava esperant els serveis, on estaven esperant els serveis sanitaris.
3: Els informatius a Ràdio Pego.

0: Ego és una de les tres localitats de la comunitat de l'esport que rebrà un xec valorat amb 2.000 euros per a la compra de material esportiu perquè ha aconseguit convèncer el jurat del concurs de vídeos del Dia de l'Esport 2026. Una iniciativa de la Fundació Trinidad Alfonso d'àmbit autonòmic en la que enguany han participat més de 1.100 centres i al voltant de 400.000 xiquets i xiquetes, la xifra més alta des de la seva creació ara fa 11 anys. L'objectiu de la jornada és promoure la pràctica esportiva en l'àmbit educatiu i reforçar la col·laboració entre centres educatius i administracions públiques. A Pego es va celebrar el Dia de l'Esport el passat 26 de març, organitzat per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Pego amb estreta col·laboració amb els centres educatius de la localitat i van participar més de 300 alumnes de 5è, 6è de primària i primer d'ESO de tots els centres, Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, Sant Antoni i Lies en Enric Valor. El vídeo resumeix com es va desenvolupar la jornada. Mostra com l'alumnat va eixir de cada centre educatiu, com es va reunir a la plaça de l'Ajuntament i va rebre unes instruccions per part del coordinador d'esports, com enfilen l'últim tram fins a la pista d'atletisme del Pujol i una vegada allí com els expliquen la dinàmica de cada joc abans de passar a l'acció, a jugar a un munt de jocs tradicionals com el 7 i mig, el joc de la cadira, les xapes a la paret, la roda de Sant Miquel, el caixó, com salten a la comba, com juguen al sambori o a la trompa, i així fins a 28 jocs tradicionals. Així, enguany, l'alumnat va poder practicar alguns jocs que són poc vistos als patis de les escoles o a les zones de jocs habituals entre la xicalla, com tots aixòs que m'ha anomenat, però també van practicar l'esport tradicional per excel·lència, la pilota valenciana, i a més, com Pego està rodejat de muntanyes i el centre excursionista té una part molt important d'escalada, l'alumnat va poder provar esta disciplina, tot i que la modalitat no siga estrictament tradicional. Per a l'alumnat, el Dia de l'Esport és un dia molt divertit, enguany amb aquesta peculiaritat que són jocs als que jugaven els avis, les àvies, i el fet d'organitzar-ho cada any també consideren que fa que siga un dia tan especial. Així ho explicaven el passat 26 de març.
1: Jo penso que és molt divertit i m'agrada molt que es preparen totes aquestes quedades i molt divertit.
2: Sí, és molt divertit. Hi ha moltes activitats i damunt són jocs que jugaran els avis.
3: Està molt bé perquè això sempre ho organitzen cada any i això fa pues, que aquest dia sigui tan especial.
4: Les jornades estan molt bé perquè donen així una visibilitat als jocs tradicionals i els xiquets ho passen molt bé. Això és un dia que no estan a classe, això pues, és divertit.
0: Per als mestres, per al professorat d'educació física, estos dies són una barreja de molta feina perquè organitzar més de 300 alumnes és molt de treball, però alhora és un dia de gaudi perquè l'esport és el protagonista. El Dia de l'Esport consideren en general que és una oportunitat essencial, una iniciativa molt interessant.
5: El Dia de l'Esport ens sembla una oportunitat essencial, tant per als més menuts com per als més grans.
6: La veritat que em pareix superbé aquestes jornades.
7: Pareix una iniciativa molt interessant aquesta de que els xiquets coneguin els jocs tradicionals, jocs que no estan acostumats a jugar. És una iniciativa molt agradable per a tots, així a l'aire lliure, no estar entre quatre parets.
8: Per a nosaltres és molta feina, però és un dia molt bonic si t'agrada l'esport, no? I és un dia de promoció de l'activitat física i trobo que per a l'alumnat és molt xulo. En canvi, per a nosaltres és un jaleo tremendo, però bueno, a nosaltres mos agrada també i ho fem a gust. Encara que és, però això, sempre organitzar tanta gent és molt de treball. Molt de treball de l'Ajuntament i molt de treball per part dels professors i col·legis.
0: L'objectiu d'esta iniciativa és donar a conèixer alternatives d'oci actiu, promovent hàbits saludables i reduint el temps dedicat a les pantalles. Una aposta per jocs que fomenten la socialització, la creativitat i el moviment, com explica el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca.
9: La idea és, en el lema també de més esport i menys pantalles, fer veure als nostres escolars que, eixint al carrer, poden practicar un fum d'activitat esportiva i deixar d'estar cara al mòbil o cara a la pantalla, que està seguint doncs, una de les patologies més importants en el fet de... Doncs, m'ho repercutix a doncs, temes d'obesitat, temes de sedentarisme, que per la nostra part, des de la regidoria d'esports, doncs, intentem erradicar com a tal.

Pel que fa a l'horatge, avui i demà seran jornades molt semblants, tindrem temperatures agradables a les hores centrals del dia. De fet, avui arribarem als 26 graus de màxima, està passada nit, hem tingut 16 de mínima i el vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component variable. Tindrem nuvolositat a les hores centrals, tot i que amb moltes clarianes, i aquests núvols desapareixeran a mitjan vesprada i es quedarà el cel ras en el que resta de nit. I és que demà dijous tindrem pràcticament el cel ras fins al migdia i després creixeran els núvols i estos es mantindran, però seran anecdòtics per la vesprada. Temperatures demà, com diem, molt semblants a les d'avui, a les d'ahir, a les de dilluns, 16 graus de mínima, 27 de màxima, i el vent bufarà entre 20 i 10 km per hora de component variable. Serà divendres quan tinguem canvi d'horatge, tornarem a tindre un canvi destacat amb l'entrada d'una massa d'aire molt freda pel nord peninsular. Aquesta situació formarà una línia d'inestabilitat que ens creuarà de nord a sud entre divendres i dissabte, deixant pluja al seu pas. I, de fet, a hores d'ara, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, per a divendres tenim entre un 90 i un 95% de probabilitat de precipitació durant tota la jornada i baixen les temperatures. Estaran entre els 13 graus de mínima i els 22 de màxima. El vent bufarà entre 10 i 5 km per hora de component variable. Dissabte tindrem el cel ras amb temperatures encara baixes, 11 graus de mínima, 22 de màxima, i a partir de diumenge sembla que tornarà a remuntar les temperatures, tot i que diumenge encara tenim un 75% de probabilitat de precipitació a dia d'avui, perquè de cara a diumenge, dilluns i dimarts, segons Meteoparcent, l'horatge serà semblant al d'esta setmana, amb pluges a interior nord i el creixement d'alguns núvols convectius a les muntanyes de les comarques centrals. I a partir de dimecres sembla que l'anticicló i l'estabilitat meteorològica s'imposaran.

Fins ací l'informatiu d'avui, dimecres 13 de maig. Abans d'acomiadar-nos, recordar que esta vesprada a les 7 tenim cita política ací, a l'estudi de Ràdio Pego, que es podrà escoltar per la 100.8 de l'FM. I és que tenim, com és habitual, després de la setmana del plenari, dimecres següent, cita amb representants de les tres formacions polítiques de la Corporació Municipal, PSPB, Partit Popular i Compromís, a partir de les 7, a debat. I com cada dia, confiem que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

française à Dunkerque, l'Angleterre a pu rembarquer

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: I ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

0: Comença en Llosa FM Perles de Música amb Vicent Xirlaque.
1: Benvingudes, benvinguts a Perles de Música, el programa de Llosa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes, on cada setmana escoltem joies musicals d'avui, ahir i sempre. Així al micròfon, Vicent Xirlaque, i espero que gaudiu d'esta mitjoreta que anem a compartir amb exactament el mateix que la setmana passada. Cantants que són uns fills de sa mare i de son pare, però el cas és que un d'eixos dos pares, o tots dos, fins i tot, també es dedicaven a la música. El cas és que en el programa de la setmana passada va mancar prou la representació internacional. De fet, l'únic que podríem comptar com representació internacional, així un poc entre cometes, serien Julio i Enrique Iglesias. Així que avui anem a començar per ahir, no pels Iglesias, evidentment, que podríem haver tirat de Julio José, sinó del mercat internacional. Frank Sinatra i Nancy Sinatra, Something Stupid, single en 1967.

4 setmanes al número 1 de les llistes estatunidenques es va tirar este duet de pare i filla, que va suposar el tercer disc d'or per a Nancy Sinatra i el segon per a son pare. Tot i que Nancy havia debutat en 1957 apareguent en el show televisiu de son pare, no seria fins el 66 que assoliria l'èxit gràcies al seu clàssic "These Boots Are Made for Walking". El nostre següent cas és una miqueta especial, perquè hem tingut majoritàriament fills de amb menor èxit que els seus progenitors. Això sol ser el normal, l'habitual. I també n'hem tingut alguns dubtosos que pots ficar-te a pensar, a valorar qui ha sigut més exitós, si el progenitor o la criatura. Però amb la nostra següent convidada no hi ha cap de dubte, i és que parlem de Miley Cyrus, que, com tots sabeu, va saltar a la fama com a Hannah Montana en la telecomèdia homònima de Disney. Doncs bé, son pare també eixia en la sèrie, perquè és el cantant de country Billy Ray Cyrus, que allà on els agrada el country igual és una superestrela, o igual no. Però a la resta del món és un one hit wonder, gentilesa del seu Archie Breaky Heart, però és que així, ni això, perquè la versió en castellà de Coyote Dax, aquell No rompas más mi pobre corazón, ha soterrat totalment la seua. I mentre, la seua filla Miley és una superestrela mundial, com demostra, per exemple, el seu Wrecking Ball de 2013.

Amb este Wrecking Ball, la Miley va trencar totalment amb el seu passat de xica Disney i va liderar les llistes als Estats Units, Espanya, el Regne Unit i el Canadà, i va arribar al podi pràcticament a tot arreu. Ja sabeu que estos programes giren una miqueta al voltant d'aquest concepte de Nepo Baby, neologisme nascut de la unió dels termes baby, bebé i

tornem cap a Espanya amb Marcos Llunas, fill del cantant català Diango, que començava la seva carrera a principis dels 90. Guanyava el Festival de la OTI en el 95, va participar en Eurovisió en el 97 i uns anys després tindria un parell d'èxits pachangueros estiuencs, la mítica La reina de les dioses en 1999 o la que anem a escoltar ara, Dueña de mis ojos, de 2002.

hem començat el programa d'una de les maneres més Nepo Babies que hi ha, que és fer un duet amb ton pare, l'artista. Però ara vull fer-vos partíceps d'un dubte que tinc. Eixe seria el súmum del Nepo Baby? O pot ser superat pel fet de ser fill d'un Nepo Baby i per tant ser Nepo Baby al quadrat? És un poc com els Matías Prats, que està Matías Prats pare, Matías Prats fill, Matías Prats net, i ara crec que ha tingut un fill i l'he ficat Matías també. El dubte que tinc, paregut a este, ens el presenta Izan Yunas, que com vos podeu imaginar és el fill de Marcos Yunas, i per tant és el net de Diango. I donat que Diango segueix sent més famós que Marcos Yunas, Izan seria Nepo Baby respecte de Marcos o Neponet respecte de Diango? El cas és que després de participar en la Voz Kids en 2017, a l'any següent, en el 18, va interpretar a Luis Miguel de Menut en la sèrie biogràfica de Netflix i en 2019 va encetar la seva carrera.

Deixem estar la família Llunas i també deixem estar Espanya, encara que, ja que estem parlant d'Izan Llunas, podíem endinsar-nos en eixa cinquena edició del Benidorm Fest, que això pareixia, més que un Benidorm Fest, el Nepo Baby Fest, perquè tenies que ser el germà d'Álvaro Soler, la filla de Bimba i, per tant, neboda de Miguel Bosé i, per tant, neta de Lucía Bosé i tal i qual. Després, un dels casos que més gràcia em fa, perquè és el fill de Miquel Herzog, que Miquel Herzog és un cantant que ningú coneix i que precisament va representar Espanya a Eurovisió l'any següent que Marcos Llunas, però és això, ningú el recorda, i igual és més famós ell per haver eixit En tu cara me suena que no son pare. Però bé, com dic, deixem estar a Espanya perquè ens n'anem al Japó amb el cas d'un Nepo Baby per partida doble que ha intentat fugir de la seva condició. Parlem de Taka, el vocalista i principal compositor del grup One Ok Rock, un dels artistes nipons amb major projecció internacional. Taka és fill dels cantants Shinichi Mori, un dels més importants cantants de música enka i folk del país, i Masako Mori, una de les idols femenines més importants dels 70 i els 80. Com que ells no volien que Taka es dedicara al món de l'espectacle, el nostre amic se n'anà de casa per anar a viure amb la seva iaia i va entrar en l'agència d'idols més importants del Japó, on va arribar a debutar amb 15 anys amb la boy band News, o millor dit, va arribar a predebutar, perquè després de traure el single de predebut i abans del debut pròpiament dit, Taka va abandonar l'agència. No em vaig estendre, però Taka s'ha mostrat sempre molt incòmode amb la manera en què històricament s'ha gestionat l'entreteniment nipó, i tenint en compte que l'agència que va abandonar era coneguda per impedir que qualsevol que haguera eixit pitant d'allà poguera tindre cap tipus de repercussió, això explica prou perquè els One Ok Rock van tirar des de ben pronte per al mercat internacional. De fet, han actuat diverses voltes a Espanya i no en clubs xicotes, precisament. Anem a escoltar els One Ok Rock amb un dels seus temes més populars, probablement el seu primer gran èxit, The Beginning, single de 2012. Just give me a

Els One Ok Rock són Takamori Uchi a la veu, Toru Yamashita a la guitarra, Ryo Takohama al baix i Tomo Kanki a la bateria. I per cert, el germà de Taka, Hiro, és el cantant i líder del grup de rock My First Story, també exitós, encara que no tant com els One Ok Rock. I acabem el programa a França, amb Jean-Michel Jarre, fill del conegut compositor Maurice Jarre, autor de bandes sonores com les de Lawrence d'Aràbia o Doctor Zhivago, encara que Jean-Michel no passara quasi res de temps amb son pare. Ja sé que cap dels dos és cantant, però si són músics, això ens val igualment. Ens acomiadem amb un dels grans clàssics d'este pioner i tità de la música electrònica, Magnetic Fields Part 2, Legion Magnetic Part 2, el single del seu cinquè disc d'estudi publicat en 1981. Vos deixe amb Jean-Michel Jarre i els seus Cants Magnètics. Una salutació de part de Vicent Xirlaqué. Adeu.

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu. You're beautiful.
1: Musicografies. Un espai de Ràdio Ribarroja per a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Salutacions a l'audiència. Avui en Musicografies parlem de Simply Red.

Simply Red és un grup musical britànic de soul, pop i rhythm and blues, encara que també han realitzat temes amb influències de gèneres com el reggae i el rock. El grup es va formar en 1984 pel cantant Mick Red Hucknall, qui va comptar per a això amb tres exmembres del grup Duruti Column: Tony Bowers al baix, Chris Joyce a la bateria i Tim Kellett al teclat. A més, amb Sylvan Richardson a la guitarra i Fritz McIntyre al teclat, van conformar un grup que va firmar amb Elektra Records i va realitzar, a l'octubre de 1985, el seu primer àlbum, Picture Book. Amb este treball discogràfic, Simply Red es va col·locar en el número 2 de les llistes angleses, en els que es va mantindre durant 30 setmanes consecutives. Este LP contenia el cover de Valentine Brothers, Man is Too Tight to Mention, i una composició de Mick en el seu primer grup, The Frantic Elevators, però també este Heaven que escoltem i, com no, el conegut Jericho.

Al març de 1987, Simply Red publica el seu segon àlbum, Men and Women, un disc totalment soul, un estil molt del grat de Mick, que contenia dos col·laboracions entre este i el compositor soul Lamont Dozier. El disc no va arribar al nivell del Picture Book, encara que va generar temes molt populars com Every Time We Say Goodbye o The Right Thing.

harder though.

Als pocs mesos de la publicació de Men and Woman, el guitarrista Richardson va abandonar el grup i va ser reemplaçat per Aziz Ibrahim, qui poc després també se'n va anar, i va ser substituït pel brasiler Heitor Tipi. Al febrer de 1989, Simply Red va publicar un nou treball davall el títol A New Flame. Este àlbum va resultar sent un dels de major èxit de la banda i va ser disc d'or gràcies a la versió del tema de 1972 de Harold Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now.

Al setembre de 1991, la banda es va consolidar com el grup blanc de soul més important d'Anglaterra. El quart àlbum de la banda va ser un relatiu fracàs als Estats Units, però Something Got Me Started i, sobretot, Stars van ser un gran èxit al Regne Unit. Així va ser el disc més venut de l'any 1991. Stars ha obtingut 12 discos de platí i va ser el sext àlbum més venut de tots els temps al Regne Unit. Stars va vendre en tot el món 8 milions i mig de còpies, superant a importants estrelles com Michael Jackson, U2 i Guns N' Roses.

Després de Stars, Bowers i Joyce van abandonar la banda i es van unir a ella Sean Ward en el baix i Gota Yashiki en la bateria, a més del saxofonista Ian Kirkham. Abans de publicar el quint àlbum, Ward i Gota van deixar el grup i es va incorporar la cantant Dee Johnson. L'únic single de l'àlbum Live va ser la cançó Fairground, una cançó que va ser el primer número 1 de la banda d'Anglaterra.

L'any següent, Simply Red va treure el seu primer recopilatori titulat Greatest Hits, incloent en ell la cançó inèdita Angel. Una cançó que va tindre molt d'èxit i es va convertir en un clàssic de la banda, aconseguint primeres posicions en les llistes britàniques. Avui en dia segueix venent-se. En 1998, la banda va treure a la venda el disc Blue, que es retroba amb el gènere clàssic de Simply Red. Va ser el seu quin disc consecutiu a arribar a la cima de la llista d'àlbums anglesa. A més, va ser la tornada a un estil soul més pròxim a New Flame.

0: yo, I'm about to go through the bully. See if I find myself a project dean. By the bus stop, sucking on a lollipop. It never stops, yo. This is for the sound system.
1: L'any 2000, Simply Red va publicar una recopilació de grans èxits amb el nom It's Only Love. I en 2002 trau a la venda un DVD amb els seus videoclips, fins al moment, titulat Simply Red Greatest Video Hits, el qual va ser reeditat i actualitzat amb nous vídeos en l'any 2008. Després de crear el seu propi segell discogràfic, el grup va editar Home en l'any 2003. Amb mitjans més discret que treballs anteriors, però aconseguint un so més pur, va vendre més d'un milió de còpies.

I en l'any 2005 la banda va produir Simplified, una col·lecció de vells temes amb arreglaments musicals de música cubana. Poc després va ser publicat el DVD Cuba, amb concerts en la capital cubana. Something got me started.

de nou llança un recopilatori l'any 2008, 25 de Greatest Hits, per a celebrar el 25è aniversari de la seva primera publicació. En el recopilatori van 25 temes, incloent un inèdit titulat Go Now, versió de l'any 1964, composta per Larry Banks i Milton Bennett. Un any després, en 2009, Simply Red es presenta en el Festival Internacional de la Cançó de Viña del Mar, emportant-se tots els premis i fent una de les seues últimes grans presentacions. En 2010, la banda va anunciar la seva separació després de 25 anys junts. La banda realitza una gira mundial titulada Farewell the Final Tour. Hagnall va explicar en un comunicat de premsa que d'alguna manera vam decidir que 25 anys van ser suficients.

5 anys després, en 2015, es complixen 30 anys de la creació de Simply Red i la publicació del seu primer disc. Així que el grup va anunciar una gira mundial per a les commemoracions i inclús un nou disc titulat Big Love. Big Love va ser publicat a Europa en maig de 2015 i a Amèrica en setembre d'aquest mateix any. Després, el grup va iniciar la gira anomenada Big Love Tour.

0: Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
2: Escoltes...
3: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

recordar l'amarg final. Mirada encara tendra, instants de comunicació.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 100.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't change.

0: have your door down.
1: Radio Pego, estem amb tu.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
3: Hola, com esteu? En dimecres 13 de maig i en educació hi ha moviments que podrien donar resultats demà. En no res els expliquem. Un dia d'horatge estable amb temperatures suaus. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Educació convoca demà dijous la taula de negociació i els sindicats docents confien que presente una proposta real i efectiva. Les organitzacions sindicals mantenen de moment les mobilitzacions programades. A la Marina Alta està vesprada a les 7 i ha convocada una manifestació a Dénia que eixirà des de la plaça Jaume I. El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha avançat que Educació s'assegurarà sense cap condició i afirma que el govern està obert al diàleg de tots els punts per arribar a un enteniment. Música jazz per imprimir ritme als espais museístics de Pego. En el marc de la celebració del Dia Internacional dels Museus, que té lloc dilluns 18 de maig, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego torna a apostar per la música, per a posar en valor els espais expositius de la Casa de Cultura, organitzant la segona edició del Festival Pego Jazz. Tres concerts entre el 22 i 24 de maig a les 8 de la vesprada al pati de la Casa de Cultura amb l'entrada gratuïta fins a completar aforament. Pego, una de les localitats guanyadores del concurs de vídeos del Dia de l'Esport 2026. Són tres les poblacions guanyadores d'esta modalitat que implica presentar un vídeo resumint la jornada que es va viure el passat 26 de març a la pista d'atletisme del Pujol, on es van donar cita més de 300 alumnes de 5è, 6è de primària i primer d'ESO de tots els centres educatius del poble. A més de Pego, també Paterna i Silla han convençut el jurat d'este concurs. Les tres localitats rebran un xec per a comprar material esportiu.
2: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
3: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, demana als sindicats que tornen a la taula de negociació i els convoca demà dijous a una nova reunió. Este matí ha reiterat la seva voluntat de diàleg i el seu desig d'avançar cap a un acord que beneficie tot el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. En este sentit, ha avançat que presentarà als sindicats una proposta integral amb mesures de suport al professorat. Carmen Ortí estarà acompanyada en eixa reunió de demà dijous pel secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, així com per tots els directors generals del departament. El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat este matí que la Generalitat està oberta a negociar amb els sindicats i ha indicat que la proposta és diàleg i sentit comú.
4: Pues la proposta és diàleg, arribar a enteniment, ser sensatos, tindre sentit comú i que pensem tots que estem parlant de l'educació i que l'educació té que deixar la política a un costat i que tenim que centrar-nos en que l'educació sigui cada volta també més eficaç i més eficient. No? Cada una de les propostes que han fet els sindicats fins ara va ser atesa per la Generalitat Valenciana i va obrir-se un diàleg sobre ella. Estem parlant d'eliminar burocràcia, pues què va dir esta aquesta administració que està sent exemplar en l'eliminació de burocràcia a lo llarg d'esta legislatura. Està de dotar més servicis per l'educació especial, clar que sí, en aquesta línia estem treballant. És a dir, estem oberts al diàleg de tots els punts que ells han plantejat per a parlar i per a intentar arribar a l'enteniment. Jo el que demano és sensatès i el que demano és sentit comú. És molt important.
3: Els sindicats docents ja han confirmat que acudiran demà dijous a la mesa de negociació convocada per la consellera Ortí. Esperen que demà es porten tots els temes i que aquesta proposta siga real i efectiva, a més de que hi hagi disposició de negociar. És el que apunten el coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, des de Comissions Obreres, la secretària general d'Educació, Txelo Valls, i des de la UGT, la responsable d'ensenyament, Maite Tarazona.
5: Bé, efectivament acabem de rebre el correu electrònic, demà a les 9 del matí estarem així. En principi sembla que estarà la consellera amb tot el seu equip, és una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes, real i efectiva, i amb disposició de negociar. No només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys, sinó de tota la plataforma completa i que puguem ja iniciar realment una negociació que abans de que acabi el curs ens permeta que per al 1 de setembre tinguem algun tipus de mesura de tots els temes que estem reclamant per a caminar cap a unes millors condicions laborals i unes millores per atendre el nostre alumnat. I això és el que esperem que passi demà. I si és així, és gràcies a tota la pressió, tota la mobilització de milers i milers de docents, milers i milers de famílies i de l'alumnat que han estat en els carrers aquests dies. I amb pressió hi ha negociació. Per tant, estem contents, en principi, veurem demà què passa i esperem que sigui així, com estan dient.
6: La negociació en tots els llocs funciona al contrari. Primer una oferta que serà valorada si és o no és satisfactòria i després, en tot cas, se fan les desconvocatòries, però no a la inversa.
7: El seguiment es veu als carrers, es veu a la manifestació, es veu en l'ambient, és a dir, tots els companys i companyes dels centres estan volcats en fer força per a que això isca molt bé. Per tant, jo crec que el tema de les dades es veu sense necessitat moltes vegades de fer un anàlisi dels números, no? Perquè es veu que està tot el món entregat a la causa i a que això isca molt bé.
3: De fet, a la Marina Alta, este matí a les 9 s'ha produït un piquet informatiu a les portes del CEIP Sanchis Guarner d'Ondara i a les 12 s'han produït concentracions multitudinàries, en este cas al Palau de la Generalitat a València i a les delegacions del govern valencià a la Casa de les Bruixes a Alacant i a la Casa dels Caragols a Castelló. El seguiment en este tercer dia de vaga indefinida als centres educatius públics de Pego ha estat més baix que els dies anteriors, una qüestió que no és d'estranyar, i és que fer vaga perjudica seriosament l'economia familiar perquè al personal docent que secunda la vaga se li resten del salari entre 100 i 200 euros diaris per cada dia que fa vaga. La mitjana d'avui d'aquesta vaga indefinida ha estat del 36,33%, recordem que la mitjana de dilluns va ser del 79,88%, la de dimarts del 54,53%. Per centres, el seguiment avui ha sigut el següent. El CEIP Ambra ha secundat la vaga un 33,3% del personal docent i educatiu del centre. Respecte a l'alumnat, l'assistència a l'escola ha sigut del 69%. El CEIP Carolina Sala, com ahir, ha fet vaga un 10% del cos docent i l'alumnat ha acudit en un 95% a classe. CEIP Rosalia, bon dia. Un 50% del personal docent ha fet vaga avui al centre. Entre l'alumnat, un 27,7% també ha donat suport a la mobilització no acudint a l'escola. I a l'IES Enric Valor ha secundat la vaga un 52% del professorat. Esta vesprada, a les 7, hi ha convocada una manifestació comarcal a Dénia que eixirà des de la plaça Jaume I.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
3: Els museus són un mitjà important d'intercanvi cultural, enriquiment de les cultures i desenvolupament de l'enteniment mutu, la cooperació i la pau entre els pobles. És el que descriuen des del Consell Internacional de Museus i el Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig des del 1977, té com a objectiu divulgar esta realitat. A Pego, des de l'any passat, la Regidoria de Cultura aposta per combinar música jazz i espais museístics per a fusionar disciplines artístiques que es complementen i ajuden a ressaltar millor les virtuts pròpies i combinades. Així les coses, per segon any consecutiu, entorn del 18 de maig, concretament divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24 de maig, s'ha programat la segona edició del Festival Pego Jazz, que va nàixer amb la voluntat de commemorar aquest dia, el Dia Internacional dels Museus, i al mateix temps donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura, segons recorda el regidor d'esta matèria, Josep Mengual.
8: Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego, volem convidar tota la ciutadania a disfrutar del segon festival Pego Jazz, que celebrarem els dies 22, 23 i 24 de maig a les 8 de la vesprada al pati de la Casa de la Cultura. Aquest festival naix amb la voluntat de commemorar el Dia Internacional dels Museus i al mateix temps donar vida als espais expositius i culturals que tenim a la Casa de la Cultura.
3: En este 2026, esta jornada es viu a Pego de manera molt especial per la coincidència amb el 50 aniversari de la creació del Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego. És per això que el regidor de Cultura aprofita la vinentesa per convidar a visitar el Museu d'Art Contemporani i la resta d'exposicions.
8: Enguany, a més, coincideix amb una data molt especial, ja que ens estem celebrant el 50 aniversari del Certamen de Pintura Vila de Pego. Per això aprofitem també per convidar a tots els assistents a visitar el Museu d'Art Contemporani i les altres exposicions que hi ha a tot l'edifici.
3: Actualment, en la primera planta de la Casa de Cultura, com dèiem, trobem l'exposició d'art contemporani, fruit del Certamen de Pintura Vila de Pego. Una mostra que dona pinzellades, perquè per espai no es poden mostrar totes les obres que posseix el

0: interessant i estaria molt bé poder veure les 50 obres juntes, no? I fer aquest anàlisi de com la pintura, la creació artística, l'art contemporani ha evolucionat, ha canviat, perquè com l'ésser humà canviem la manera d'entendre el món, de mirar al nostre costat i de posar l'atenció també en uns temes en un moment determinat i després canviar també la mirada per a interpretar la realitat d'una altra forma, i també els ulls dels artistes ens permeten tindre aquesta riquesa de veure més enllà d'allò que està a la superfície.
1: En la segona planta es pot contemplar l'exposició Menjars de la Terra, el llegat gastronòmic de González Pomata, una mostra promoguda per la Fundació Mediterrani i la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, que té com a fonament l'arxiu documental que el reporter a peu de bancal especialitzat en gastronomia, Antonio González Pomata, va generar durant la seva etapa al diari Informació. L'exposició es podrà visitar a Pego fins el 28 d'octubre en aquesta segona planta de la Casa de Cultura i està concebuda com amb la filosofia que descriu el director de la Càtedra Carmencita, el pegolí Josep Bernabéu Mestre.
2: Clara voluntat de donar a conèixer aquell projecte que va significar Menjars de la Terra, sobretot, però també tota aquella, diguem-ne, treball de recuperació de la etnografia de les comarques d'Alacant que va dur a terme Antonio González. L'exposició vol recuperar aquesta memòria, però no com una cosa nostàlgica de dir, bueno, allí es va fer, no, perquè pensem que ara més que mai és necessari un projecte com el de Menjar de la Terra, perquè ens estem jugant molt, estem perdent les nostres tradicions, estem perdent la nostra gastronomia, i estem perdent sobretot allò que es diu la gastronomia de proximitat. La gastronomia de proximitat que només tindrà sentit si mantenim els sistemes agroalimentaris locals. Però què passa? Que estem perdent el nostre camp, estem perdent els nostres productes i d'alguna manera doncs, cal recuperar-ho. I de fet acabem l'exposició en una crida, no? A aquesta condició de llegat de futur que té Menjars de la Terra, i per això acabem en aquell panel d'una gastronomia saludable, sostenible, lligada al territori, etc. No?
1: En la planta baixa de la Casa de Cultura trobem la donació d'instruments naturals i partitures llegada per Pep Cendra i la de papallones donada per la família Torres Sala. A més, s'està acabant de muntar el Museu Etnològic on abans estava la biblioteca. I pel que fa al Festival Pegó Jazz, l'inaugura divendres 22 de maig a les 8 de la vesprada. Tots els concerts són a les 8 de la vesprada al pati de la Casa de Cultura. Inaugura el Quintet de Metalls al Vent amb interpretació de peces de jazz i música sud-americana. Dissabte 23 de maig actua Andreu Tomàs Free Hop Sextet. La proposta presenta una suite formada per 7 composicions originals i el festival el tancarà diumenge 24 de maig Suite Moderna Quintet de Jazz, una formació integrada per músics amb una sòlida trajectòria dins del jazz i altres estils musicals actius a l'escena europea i amb base a la Comunitat Valenciana, com explica Josep Mengual.
3: Pel que fa a la programació musical, el divendres 22 actuarà el Quintet de Metalls al Vent. Aquest grup pegolí, acompanyat aquesta vegada per un bateria, es presentarà una proposta molt especial vinculada al jazz i a la música sud-americana, interpretant peces de compositors com Aston Piazzolla, Arturo Márquez o Paquito de Rivera, entre altres. El dissabte 23 tindrem el grup Free Hop Sextet, liderat per Andreu Tomàs, compositor i bateria de Pedreguer, que ens interpretaran una fusió de free jazz i hip-hop. I el diumenge 24 tancarà el festival Suite Moderna, amb un repertori de jazz contemporani, bossa nova i funk. Tots els concerts seran gratuïts fins a completar l'aforament. Us esperem a totes i tots al Pego Jazz.
1: Ho acabem d'escoltar. Els concerts són amb entrada gratuïta fins a completar l'aforament. Per això, el regidor de Cultura anima a tota la ciutadania i a tots els visitants de la comarca a gaudir d'este festival que combina música en directe, patrimoni i art. Una proposta que afirma Josep Mengual que consolida Pego com un referent cultural viu i dinàmic a la Marina Alta.
4: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Contem ara en format més breu que avui el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant ha rescatat un home de 83 anys que estava fent senderisme per una senda de muntanya al terme de Tormos, a la rectoria, i s'ha lesionat. Ha patit una torçuda de turmell que no li ha permès seguir la marxa i s'ha hagut d'activar el grup de rescat del Consorci amb el seu helicòpter. Una vegada localitzat l'home, ha descendit un rescatador que, amb un arnès, l'ha remuntat a l'helicòpter amb l'ajuda d'una grua. Una vegada dalt de la nau, l'han evacuat a la helisuperfície del Parc de Bombers de Dénia, on estava esperant els serveis, on estaven esperant els serveis sanitaris.
1: Els informatius a Ràdio Pego.

0: Pego és una de les tres localitats de la Comunitat de l'Esport que rebrà un xec valorat amb 2.000 euros per a la compra de material esportiu perquè ha aconseguit convèncer el jurat del concurs de vídeos del Dia de l'Esport 2026. Una iniciativa de la Fundació Trinidad Alfonso d'àmbit autonòmic en la que enguany han participat més de 1.100 centres i al voltant de 400.000 xiquets i xiquetes, la xifra més alta des de la seva creació ara fa 11 anys. L'objectiu de la jornada és promoure la pràctica esportiva en l'àmbit educatiu i reforçar la col·laboració entre centres educatius i administracions públiques. A Pego es va celebrar el Dia de l'Esport el passat 26 de març, organitzat per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Pego amb estreta col·laboració amb els centres educatius de la localitat i van participar més de 300 alumnes de 5è, 6è de primària i primer d'ESO de tots els centres, Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, Sant Antoni i Lies en Enric Valor. El vídeo resumeix com es va desenvolupar la jornada. Mostra com l'alumnat va eixir de cada centre educatiu, com es va reunir a la plaça de l'Ajuntament i va rebre unes instruccions per part del coordinador d'esports, com enfilen l'últim tram fins a la pista d'atletisme del Pujol i una vegada allí com els expliquen la dinàmica de cada joc abans de passar a l'acció, a jugar a un munt de jocs tradicionals com el 7 i mig, el joc de la cadira, les xapes a la paret, la roda de Sant Miquel, el caixó, com salten a la comba, com juguen al sambori o a la trompa, i així fins a 28 jocs tradicionals. Així, enguany, l'alumnat va poder practicar alguns jocs que són poc vistos als patis de les escoles o a les zones de jocs habituals entre la xicalla, com tots aixòs que m'ha anomenat, però també van practicar l'esport tradicional per excel·lència, la pilota valenciana, i a més, com Pego està rodejat de muntanyes i el centre excursionista té una part molt important d'escalada, l'alumnat va poder provar esta disciplina, tot i que la modalitat no siga estrictament tradicional. Per a l'alumnat, el Dia de l'Esport és un dia molt divertit, enguany amb aquesta peculiaritat que són jocs als que jugaven els avis, les àvies, i el fet d'organitzar-ho cada any també consideren que fa que siga un dia tan especial, així ho explicaven el passat 26 de març.
1: Jo penso que és molt divertit i m'agrada molt que es preparen totes aquestes quedades i molt divertit.
2: Sí, és molt divertit. Hi ha moltes activitats i damunt són jocs que jugaran els avis.
3: Molt bé, perquè això sempre ho organitzen cada any i això fa pues, que aquest dia sigui tan especial.
4: Les jornades estan molt bé perquè donen així una visibilitat als tradicionals i els xiquets ho passen molt bé. Això és un dia que no estan a classe, això pues, és divertit.
0: Per a els mestres, per al professorat d'educació física, estos dies són una barreja de molta feina perquè organitzar més de 300 alumnes és molt de treball, però alhora és un dia de gaudi perquè l'esport és el protagonista. El Dia de l'Esport consideren en general que és una oportunitat essencial, una iniciativa molt interessant.
5: El Dia de l'Esport ens sembla una oportunitat essencial, tant per als més menuts com per als més grans.
6: La veritat que em pareix superbé aquestes jornades.
7: Pareix una iniciativa molt interessant, aquesta de que els xiquets coneguin els jocs tradicionals, jocs que no estan acostumats a jugar. I és una iniciativa molt agradable per a tots, així a l'aire lliure, no estar entre quatre parets.
8: Per a nosaltres és molta feina, però és un dia molt bonic si t'agrada l'esport, no? I és un dia de promoció de l'activitat física. I trobo que per a l'alumnat és molt xulo. En canvi, per a nosaltres és un jaleo tremendo. Però bueno, a nosaltres mos agrada també i ho fem a gust. Encara que és, per això, sempre organitzar tanta gent és molt de treball. Molt de treball de l'Ajuntament i molt de treball per part dels professors i col·legis.
0: L'objectiu d'esta iniciativa és donar a conèixer alternatives d'oci actiu, promovent hàbits saludables i reduint el temps dedicat a les pantalles. Una aposta per jocs que fomenten la socialització, la creativitat i el moviment, com explica el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca.
9: La idea és, en el lema també de més esport i menys pantalles, fer veure als nostres escolars que, eixint al carrer, poden practicar un fum d'activitat esportiva i deixar d'estar cara al mòbil o cara a la pantalla, que està seguint pues, una de les patologies més importants en el fet de... Pues, molt repercutir ja pues, temes d'obesitat, temes de sedentarisme, que per la nostra part des de la regidoria d'esports pues, intentem erradicar com a tal.

Pel que fa a l'horatge, avui i demà seran jornades molt semblants, tindrem temperatures agradables a les hores centrals del dia. De fet, avui arribarem als 26 graus de màxima, està passada nit, hem tingut 16 de mínima i el vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component variable. Tindrem nuvolositat a les hores centrals, tot i que amb moltes clarianes, i aquests núvols desapareixeran a mitjan vesprada i es quedarà el cel ras en el que resta de nit. I és que demà dijous tindrem pràcticament el cel ras fins al migdia i després creixeran els núvols i estos es mantindran, però seran anecdòtics per la vesprada. Temperatures demà, com diem, molt semblants a les d'avui, a les d'ahir, a les de dilluns, 16 graus de mínima, 27 de màxima, i el vent bufarà entre 20 i 10 km per hora de component variable. Serà divendres quan tinguem canvi d'horatge, tornarem a tindre un canvi destacat amb l'entrada d'una massa d'aire molt freda pel nord peninsular. Aquesta situació formarà una línia d'inestabilitat que ens creuarà de nord a sud entre divendres i dissabte, deixant pluja al seu pas. I, de fet, a hores d'ara, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, per a divendres tenim entre un 90 i un 95% de probabilitat de precipitació durant tota la jornada i baixen les temperatures. Estaran entre els 13 graus de mínima i els 22 de màxima. El vent bufarà entre 10 i 5 km per hora de component variable. Dissabte tindrem el cel ras amb temperatures encara baixes, 11 graus de mínima, 22 de màxima, i a partir de diumenge sembla que tornen a remuntar les temperatures, tot i que diumenge encara tenim un 75% de probabilitat de precipitació a dia d'avui, perquè de cara a diumenge, dilluns i dimarts, segons Meteoparcent, l'horatge serà semblant al d'esta setmana, amb pluges a l'interior nord i el creixement d'alguns núvols convectius a les muntanyes de les comarques centrals. I a partir de dimecres sembla que l'anticiclo i l'estabilitat meteorològica s'imposaran.

Fins ací l'informatiu de avui, dimecres 13 de maig. Abans d'acomiadar-nos, recordar que esta vesprada a les 7 tenim cita política ací, a l'estudi de Ràdio Pego, que es podrà escoltar per la 100.8 de l'FM. I és que tenim, com és habitual, després de la setmana del plenari, dimecres següent, cita amb representants de les tres formacions polítiques de la Corporació Municipal, PSPB, Partit Popular i Compromís, a partir de les 7, a debat. I com cada dia, confiem que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: Radio Pego. Som la teua veu. Wait.

yet. She's like a constellation of stars that don't connect.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
1: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
2: 100 centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
0: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusions visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusions necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
1: Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Usant dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop. No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.

0: Bona vesprada. Des d'este espai mensual a debat, on donem veu a representants de les tres formacions polítiques que tenen representació a la Corporació Municipal, PSPBM, Partit Popular i Compromís. Un espai que podeu escoltar gràcies al treball de Vicent Morera, a la taula de so i al comandament tècnic. Donem ja la benvinguda esta vesprada a Ferran González pel Partit Popular. Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada a tots.
0: Ana Sastre per Compromís. Hola.
2: Bona vesprada.
0: I a Juanjo Arbona pel PSPB.
3: Bona vesprada a tots.
0: Bona vesprada. Avui tenim diversos temes, veurem si podem tractar-los tots, però no anem a perdre massa temps perquè pot ser doncs done per a debat. I és que en el ple ordinari d'este mes de maig es va aprovar per unanimitat una moció de suport a les reivindicacions que han portat els docents a una vaga indefinida. No obstant això, és cert que, tot i eixa unanimitat, prèviament a la votació es va produir un debat que podríem qualificar d'alta tensió. Estem en el tercer dia de vaga i avui la consellera d'Educació ha convocat per a demà dijous els sindicats a la taula de negociació, com hem explicat a l'informatiu. Una cita que els sindicats han acceptat. El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat també este matí que la Generalitat està oberta a negociar amb els sindicats i ha indicat que la proposta és diàleg i sentit comú. L'escoltem.
4: Pues la proposta és diàleg, arribar a enteniment, ser sensatos, tindre sentit comú i que pensem tots que estem parlant de l'educació i que l'educació té que deixar la política a un costat i que tenim que centrar-nos en que l'educació sigui cada volta també més eficaç i més eficient. No? Cada una de les propostes que han fet els sindicats fins ara va ser atesa per la Generalitat Valenciana i va obrir-se un diàleg sobre ella. Estem parlant d'eliminar burocràcia, pues què va dir esta administració que està sent exemplar en l'eliminació de burocràcia a lo llarg d'esta legislatura, està de dotar més servicis per l'educació especial, clar que sí, en aquesta línia estem treballant. És a dir, estem oberts al diàleg de tots els punts que ells han plantejat per a parlar i per intentar arribar a l'enteniment. Jo el que demano és sensatès, i el que demano és sentit comú. És molt important.
0: Els sindicats docents ja han confirmat que acudiran demà dijous a la mesa de negociació convocada per la consellera Ortí. Esperen que presenten una proposta des del Consell amb tots els temes, que siga real i efectiva i que acudisquen a la cita amb disposició de negociar. Escolten per ordre al coordinador d'acció sindical de l'STPB, a Marc Candela, a la secretària general d'Educació de Comissions Obreres, Txelo Valls, i a la responsable d'ensenyament d'UGT, Maite Tarazona.
5: Bé, efectivament acabem de rebre el correu electrònic, demà a les 9 del matí estarem així. En principi sembla que estarà la consellera amb tot el seu equip. És una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes, real i efectiva i amb disposició de negociar. No només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys, sinó de tota la plataforma completa i que puguem ja iniciar realment una negociació que abans de que acabi el curs ens permeta que per a l'1 de setembre tinguem algun tipus de mesura de tots els temes que estem reclamant per a caminar cap a unes millors condicions laborals i unes millores per a atendre el nostre alumnat. I això és el que esperem que passi demà. I si és així, és gràcies a tota la pressió, tota la mobilització de milers i milers de docents, milers i milers de famílies i de l'alumnat que han estat en els carrers aquests dies. I amb pressió hi ha negociació. Per tant, estem contents, en principi, veurem demà què passa i esperem que sigui així, com estem dient.
6: La negociació en tots els llocs funciona al contrari. Primer una oferta que serà valorada si és o no és satisfactòria i després, en tot cas, se fan les desconvocatòries, però no a la inversa.
7: El seguiment es veu als carrers, es veu a la manifestació, es veu en l'ambient, és a dir, tots els companys i companyes dels centres estan volcats en fer força per a que això isca molt bé. Per tant, jo crec que el tema de les dades es veu sense necessitat moltes vegades de fer un anàlisi dels números, no? Perquè es veu que estan tot el món entregat a la causa i a que això isca molt bé.
0: Hem de dir que, per exemple, hem buscat AMPE i també s'han pronunciat a les xarxes socials. De fet, fa 3 hores publicaven que després de la convocatòria de la mesa sectorial d'urgència que Conselleria ha enviat aquest matí a tots els sindicats, la concentració prevista per a demà dijous, 14 de maig, a les 12, s'avança a les 9 del matí a la porta de Conselleria, a l'Avinguda Campanar, número 32 de València. I també CESIF a les xarxes s'ha pronunciat. Per tant, els treballadors estan tots assabentats i en una per a aquestes negociacions que, recordem, han confirmat que de moment totes les accions de protesta programades continuen en peu. De fet, este matí a la Marina Alta s'ha produït un piquet informatiu, això era abans de l'anunci de Conselleria, a les portes del CEIP Sanchis Guarner d'Ondara, més tard a les 12, hi ha hagut concentracions multitudinàries a les portes del Palau de la Generalitat a València i a les delegacions del govern valencià a la Casa de Bruixes a Alacant i a la Casa dels Caragols a Castelló. Este era l'ambient a València. Es pot escoltar així lluny, però diuen menys burocràcia, més educació. El seguiment a Pego en este tercer dia de vaga baixa, la mitjana de dilluns va ser del 79% a 88%, la de dimarts del 54% a 53% i la de avui dimecres ha estat, com apuntem, més baixa, del 36% a 33%. No és estrany, però que vagi baixant, perquè recordem que una vaga perjudica l'economia familiar, atès que al personal docent que secunda la convocatòria se li resten del salari entre 100 i 200 euros per dia de vaga. Recordem que els sindicats de l'ensenyament al setembre passat ja van traslladar les seues demandes a la Conselleria. Estes passen per baixada d'alumnes per grup, la incorporació de professorat de suport, rapidesa en la substitució del professorat de baixa, la recuperació d'un model lingüístic que garantisca la competència plurilingüe i la cohesió social en el valencià com a llengua de qualitat educativa, la recuperació del poder adquisitiu del personal docent,

0: Oi, molt bé. Com tot el món sap, vam tindre pues, la concentració a Sinpego el dijous passat davant de l'Ajuntament i abans del Pleno, a les 7 de la vespre, que es realitzava, on hi havia una moció que es portava on es defensava el professorat valencià, i mitja hora antes està concentrada pues, la comunitat educativa pues, per a reivindicar pues, molts punts que són fonamentals i són necessaris per millorar l'educació. Nosaltres entenem que és fonamental, és un pilar bàsic per a la societat, per a avançar com a societat i fer-nos més lliures en aquest món. A partir d'ahir, pues, nosaltres recolzem aquesta vaga, també recolzem a les famílies que tenen dret a avaluació de seus fills i filles, i nosaltres entenem que està pues, servint esta vaga per a pues, arribar a un punt que es millori l'educació. D'altra banda, ja ho van criticar i van dir que esta vaga pues, està polititzada. Sindicats afins d'esquerres són els que promouen esta línia auspiciats per Compromís, que sempre ha volgut fer política en l'educació, algo que nosaltres sempre hem entès que té que estar fora l'educació de qualsevol debat polític i fer-se un gran acord i no tocar-se l'educació per a ser més eficients. I, vamos, jo, hasta si tinguem que vindre des d'Europa o algú que mos legislara així en Espanya perquè no mos aclarim els polítics, jo abogaria per això, perquè si tinc que retraure la ideologia, traure aspectes polítics per a a través de rendiment electoral, pues, nosaltres això jo discrepe. Entenc que no tindrien que ser els polítics que siguem en esta línia. Nosaltres critiquem els sindicats, principalment els tres d'esquerres, que són els que estan tensionant des de que no governen els seus, al igual que Compromís i el PSOE de la Maneta, vulguin fer política en aquests dos últims anys i pico, que és quan està el PP governant a la Comunitat Valenciana, en reivindicacions que nosaltres les trobem coherents, però és que ja estaven quan ells governaven dels últims 10 anys i pico, quan han estat ells 8, i aquestes reivindicacions les tenien damunt la taula. Què van fer? Pues no van treballar en aquesta línia. I aquests sindicats es rendirien pleitesia als seus partits afins, Compromís i PSOE, i ara pues, estan en una línia prou pues, forta, alçant-se de les negociacions, vulguin tensionar, i algo que nosaltres discrepem. Com s'arribarà a acabar esta pel·lícula? Pues depèn pues de les negociacions i el talent negociador que tinguin, el que vulguin tensionar. Està clar que s'arriba a acords, però si hi ha sindicats que volen seguir fent política i els partits volen recolzar-ho, pues no es pot arribar a ningú acord.
1: Gràcies, Ferran. Continuem amb Anna Sastre, de Compromís.
2: Bona vesprada a totes i a tots. Ja utilitzaré un altre torn per a contestar-li a Ferran, perquè penso que és important veure totes les accions que té la comunitat educativa de la Marina Alta, que es va fer una assemblea ahir al centre comercial. Avui els nostres companys i les nostres companyes estan manifestant-se en aquests moments en Dénia a les 7, demà la concentració serà en Pedreguer també a les 7 i pel matí hi haurà piquets informatius en Xàbia. Això és el que va decidir l'assemblea comarcal de la Marina Alta. I realment no vaig entrar en este torn a debatre tot allò que ha dit Ferran, perquè estic emocionada. M'emociona, i el dilluns que estava en repòs perquè em vaig fer mal al peu, estic emocionada per la reacció que ha tingut la comunitat educativa del nostre poble i també la comunitat educativa del País Valencià, perquè la veritat és que hem fet història, ja que des de 1988 no n'hi havia convocada ninguna vaga indefinida pel sector d'educació, i el dilluns les dades de participació per a mi van ser abrumadores, perquè per a que l'administració quantifique en un 50% la participació de la vaga, això suposa que realment estarem entre un 80 i un 90%. La manifestació de València, totes les meves companyes que van anar m'han manifestat que va ser molt emocionant, que va haver llàgrimes, va haver moltes reivindicacions i molta unitat del poble valencià. És a dir, la comunitat educativa està en peu de guerra, i la conselleria el dilluns i el dimarts el que ha estat intentant ha sigut...

0: desmotivar el professorat, perquè com tu ben bé has dit, la pèrdua de poder adquisitiu que estem perdent cada dia que fem vaga és molt elevada. No vol dir això que cobrem això tots els dies, però en lleven la part proporcional a les vacances i als dies de descans, per tant puja tant. I va intentar desmotivar la consellera dient que la reunió la teníem el 9 de juny, com si tot el professorat poguera aguantar fins al 9 de juny llevant aquesta quantitat de diners diàriament. També va intentar desmotivar, i com ha dit Ferran, dient que els sindicats s'han alçat, culpabilitzant els sindicats que es van alçar, però realment la veritat és que la que es va alçar primer de la reunió d'aquella setmana va ser la consellera, perquè havia programat una roda de premsa on anava a dir lo de 75 euros que ens pujaven durant els 3 anys. I també tot això fa que intenten que el professorat abandoni la lluita, però estem mantenint, tot i que les dades baixen, és normal, estem mantenint un pols molt important a la conselleria.
1: Gràcies, Anna. Juanjo Arbona, pel PSPB.
2: Molt bona vesprada a totes i a tots. Primer que res, dir que estic completament d'acord amb el manifestat per la meva companya Anna i d'ací donen suport a tots els companys que estaran pescant de la Comunitat Valenciana esta vesprada. Després, cal recordar sí que he manifestat lo de la merma econòmica que ens resulta cada dia que fem vaga. Si no recorde mal, és el que cobrem al mes partit per 30 i multiplicat per 1,4. Si no recorde mal. Després, també, no...
0: Jo no ho sé exactament.
2: Sí, això ho he vist a algun lloc, ho he llegit, no m'ho he inventat, per lo que dius tu. Després m'agradaria, a Ferran, ja després a l'altre torn de començarem, però... les paraules que han sentit del senyor Juanfran Pérez Llorca, que era el nostre president, ens demana sentir comú. Vale, primer que res cal dir que quan negocien les dues parts, les dues parts cal que renuncien als seus mínims o màxims, depenent de qui el que demana i el que té que donar per arribar a un acord. Esperem que el que demà oferisca la conselleria als sindicats que van a la reunió no estiga a les antípodes de lo que demanen els sindicats, sinó evidentment es tornarà a trencar les negociacions. I també m'agradaria, encara que ho vam parlar al plenari, per si algú no el va veure i mos està escoltant-mos, jo tinc que dir primer que res que una educació de qualitat, inclusiva i pròxima, és lo que tenen les persones amb menys recursos per alcançar una vida millor. Per tant, des dels poders públics les tenim que garantir aquesta educació pública i de qualitat. I també m'agradaria afegir una altra cosa. Per què estem en vaga? Què demanem? Ja, tota la gent suposa que ho sabrà, però crec que cal que ho recordem. Reducció de ràtios per fomentar l'atenció individual als alumnes. És molt important. Avui les classes estan completament... Hi ha gent alumnes d'un perfil molt distint i creiem que es tenen que atendre cada alumne en les seves necessitats educatives especials. La recuperació de plantilles també és necessari. Per què? Per millorar l'organització escolar. La reducció de la burocràcia. Tots els que som professors sabem que passem més temps a omplir papers que quasi preparant les classes. I això em passa a mi, suposo que li passarà a Anna i suposo que li passarà al nostre company Ferran també. Millorar les infraestructures educatives. Doncs, evidentment, unes infraestructures deficients condicionen l'aprenentatge. Una recuperació del poder adquisitiu del professorat. Molt bé, evident. Si no recordem mal, som els quarts o els quins pitjors pagats d'Espanya. I quant a aquestes persones que estan governant, mos s'obre la boca de que l'espanyol és primer i un conseller espanyol li vull cobrar com els altres espanyols.
0: Home,
2: no vull cobrar ni més ni menys com els altres, per tant. I també tenint en compte el nivell de vida que tenim així al nostre País Valencià. I també, des del meu punt de vista, molt important, l'organització de grups derivats de la famosa consulta antipedagògics totalment, provocant tensió entre les classes. I també, des del meu punt de vista, una cosa que van intentar introduir també, bueno, després ho comentarem, vale?
1: Vale, te ho deixes ahí anotat, sí. On t'has quedat. Ferran, segon torna.
3: Pues nosaltres estem d'acord que els problemes que es demanen solventar, hi ha que prendre pues, una iniciativa i començar a treballar i donar-los una millor solució. El que discrepem és que ells diuen que tot ve del govern dels populars a la Comunitat Valenciana des dels dos últims anys i pico, quan els problemes són històrics, són d'anys enrere, ja diem, dels últims 10 anys i pico estan governant 8. I aquestes reivindicacions que estan dient ara, que estem d'acord i les serem coherents, ells també l'estaven portant endavant i no estaven prenent mesures. Per tant, què feien ells quan governaven a la Comunitat Valenciana? I el que ens crida l'atenció és estos sindicats. Hi ha cinc, pues, tres, que són els que estan portant la batuta i siguen més agressius, sí, més agressius, més actius en confrontar-se a la conselleria, pues, què feien quan governaven els seus? Perquè aquests tres estan considerats d'esquerres ells mateixos. Entonces, pues, bueno, és una cosa que nosaltres no arribem a entendre per els partits que volen fer política en l'educació o els sindicats que volen fer política en l'educació perquè deixen de ser efectius per defensar els seus treballadors. Això ho critiquem, ni més ni menys. Ara i sempre s'ha de prendre mesures per a canviar aquestes reivindicacions, però ara estem fent política, això és el que ens venim a criticar. I sentit comú, clar, clar que sí, per supost que volem sentit comú, ja diguem, on estaven aquests sindicats claudicant el PSOE a Compromís?
0: Ara t'ho dic.
3: On estaven aquests sindicats? Què feien? Cinc voltes van demanar als sindicats pujar els sous, una cosa que van fer bé. I Compromís va dir, no procede, el PSOE va callar, per exemple. I altres coses, pues, estan moltes d'elles per millorar, i ells, en la burocràcia, la tenien. Ells, les inversions, no les feien. Ells, tantes coses que estan demanant, que nosaltres les trobem coherents, que s'han de rectificar, i treballant aquesta línia, les mantenien com les ràtios. Entonces, entenem que s'ho tenen que fer mirar també. És dos partits que ara van de defensors de l'educació? No. Estos sindicats igual, defensors dels treballadors? Pues no. Per què no es fan vagues quan governen els d'esquerres? Quan governa Compromís i el PSOE, en el Botànic? No van fer res. No fan ninguna vaga, això estava també damunt de la taula. Això és el que venim a criticar. Entonces, que cada un es faci mirar, perquè fa dos anys i pico el poble valencià va tirar el PSOE i Compromís de les institucions autonòmiques per les seues polítiques que estaven fent, que no les volien. Per tant, trobo que no tenen ninguna moral per a poder-se arrogar que són els defensors de l'educació o de les coses que venen ara totes marcades d'una línia que no és exactament la errònia, sinó també per ells.
1: Gràcies, Ferran. Anna.
0: Val, vaig a passar a contestar-li Ferran, perquè el meu company Arbona ha defès molt bé els punts que tenim damunt la taula. En primer lloc, dir-te que esta vaga també és històrica, perquè tenim una unió sindical, encara que ell diga que la batuta la porten els d'esquerres, en la unió sindical estan tots els sindicats, els d'esquerres i els més de dretes, com és el CESIF i l'AMPE, també estan donant suport a la vaga.
3: Però no s'alcen com els d'esquerres?
0: Sí. Què?
3: No s'alcen de les negociacions com els d'esquerres?
0: Bé, però estan ahí. Una altra cosa que volia dir-li, en el Botànic sí que va haver moltes negociacions i ho sé de primera mà perquè el nostre diputat Josep Nadal i Àngel Oltra, el nostre regidor, estaven en la Comissió d'Educació i es barallaven en els sindicats d'esquerres que ell diu que no definien, continuaven defendent el sector públic. Per tant, no pots dir això, aquestes afirmacions són completament falses. I per un altre costat, vaig a dir-li punt per punt, perquè té raó en un i en els altres no. Té raó en el sou, però en els altres dos. La ràtio. La ràtio durant el Botànic, jo que treballo a la pública, ell no sé si treballa a la pública, però Arbona, jo que treballem a la pública, la ràtio en el Botànic es promovia a que fora aproximadament de 20 alumnes, entre 18 i 21 alumnes. Com? Pues donant grups per a subdividir,
1: desdoblaments
0: i també donant professorat per a fer codocències. Per tant, la ràtio baixava i ara els tenim a 30. Les infraestructures, el pla edificant, tu saps qui es va inventar el pla edificant? Va ser el PP, no?
2: Sí.
0: Vale.
2: Perquè estava fixa.
0: Les infraestructures, exacte, també el pla edificant és del Botànic. Atenció a la diversitat, el Botànic va fer una política d'atenció a la diversitat de l'alumnat brutal, on es va fer codocència per a poder atendre totes les diferents motivacions, inquietuds, la diversitat de l'alumnat de l'aula, i a més teníem l'atenció de diversitat dins l'aula per a que cap alumne es sentira desplaçat, i això tot ho va fer la política de Compromís, que ell diu que és arrolladora. La formació professional, es va promoure molt la formació professional. s'han llevat moltes unitats en la formació professional, s'han llevat moltes unitats en les escoles oficials d'idiomes durant aquests 3 anys, per tant, que no vinga a vendre-nos la moto de que el Botànic i el PP són el mateix. L'augment salarial, sí, ahir té raó. No es va lluitar lo suficient o el govern no va cedir lo que li demanaven els sindicats, però continuaven lluitant per ahir, però havien guanyat moltes batalles, com estic dient, i respecte a la llengua no n'hi ha res a dir. L'atac que ha fet el PP al valencià ha sigut com una apisonadora, per tant, mentre que el govern del Botànic era completament al contrari.
1: Gràcies, Anna. Juanjo.
2: Bona vesprada, altra volta. Bé, Ferran, el que comentant, altra volta, AMPI i CSIC, jo suposo que són uns sindicats molt d'esquerres, no? També estan a favor de la, de totes les reivindicacions que està fent la comunitat educativa. Bé, una altra cosa, parles de que l'educació havia d'estar fora de la política. Sí, tens tota la raó al món, però quan les polítiques ataquen a l'educació, caldrà actuar. Les polítiques actuals estan atacant a l'educació valenciana i per tant
0: pública
2: i valenciana, evidentment, sí. I per tant, perquè la privada i concertar, pues, bé, vale, però la pública i valenciana, per tant, n'hi ha que actuar i és l'hora d'actuar. El que tu dius de sous, fent el que diu la meva companya, continuant, té raó. En els anys del Botànic això es va intentar negociar, no va plegar cap d'acord, però si entonces estava mal i s'havia de plegar d'acord, és lícit que ara se senten a negociar i que intenten plegar un acord. Una altra cosa molt important, l'atac al valencià, si no recorde mal, es va intentar que el segon de batxillerat s'obviar a l'estudi dels autors catalans i balears, si no recorde mal.
0: Sí, sí, no, això ha sigut enguany.
2: Enguany. Jo, que sóc una persona així, que no som molt de lletres, pense a una persona, a un col·legi mexicano, a un col·legi argentino,
0: es
2: plantejarà no estudiar el Quijote de Cervantes, espere que no. En quant a lo que dius tu de les ràtios, sí, en el 2012, quan el govern va entrar, en seguida les va pujar. El 2016, quan va entrar el Consell que va presidir Ximo Puig, en coalició, en compromís, totes les ràtios a tots els nivells educatius van baixar. Vale. I torno a repetir, el que més ens ha afectat, a mi particularment, no sé si als altres, ha sigut el despreci total que han tingut fins fa una setmana, fins a l'última reunió que vam tindre respecte als sindicats. Les primeres voltes que van assentar a negociar van anar, si no recordo mal, el secretari de personal, després una altra persona, la consellera, estava tot el que estava ahí a la canta, això que fan, com es diu, a la romeria que fan, i no es van ni dignar a anar, fins que va veure que els sindicats anaven en sèrio, i entonces és quan es va assentar i no va plegar a cap d'acord perquè no portava cap de proposta per la seva part damunt la taula, quan ja sabia les propostes de sindicats.
1: Gràcies, Juanjo. Ferran.
3: Pues bueno, nosaltres tenim claríssim que l'educació tenia que estar a part de qualsevol debat polític i jo em reafirme que sobre el compromís volem fer política en l'educació i els sindicats d'esquerres també. No han tingut estarat un talent negociador. A partir d'ahir, una de les reivindicacions és que es faci una major inversió, estem d'acord. Nosaltres així en Pego, quan han tingut ocasió i han negociat pressupostos com el del 25, van dotar una partida per centres escolars on apostem perquè es posarà climatització, aires acondicionats, i així s'ha fet a 3 escoles públics del nostre poble i serà la nostra línia de treball i seguir-se incrementant en un futur. Si nosaltres governem a partir del 27, òbviament, en consonància en la conselleria i des de l'Ajuntament anirem en aquesta línia i seguirem dotant pues, de climatització a escoles públics. Quan parlen de mirar les infraestructures, ja diem, porten 2 anys i pico governant els populars, i quan ells ne portaven 8 seguits i estan parlant de millorar les infraestructures. És cert que van fer el pla edificant, que era una iniciativa on s'assentaven a parlar en les direccions de centres i se li trasladaven les necessitats que consideraven de millora, això ho trobem coherent, però tu pots fer tots els plans que vulguis, tots els projectes que vulguis, totes les iniciatives que vulguis, però si després no arribes a materialitzar-les, pues trobe que es queda pues, en aguant de borrajos i en dir bones intencions, que tots entenen de bones intencions. Entonces ells, després de, ja diem, 8 anys governant, van executar un 20% aproximadament de totes les millores d'infraestructures quan se'n van eixir. Mirateu.
0: No, no, mireu tu, mireu tu.
3: Un 20% aproximadament
0: d'infraestructures. Qui t'ha donat aquest tant per cent? És que m'agradaria saber aquestes mentides que dius d'on eixen.
3: Bueno, si no en tallen no diuen coses que no són, perquè poden corrobar-se perfectament, sobre un 20% d'infraestructures executades a la Comunitat Valenciana. Entonces, a partir de maig del 23, quan el poble valencià tira de les institucions que no volia la manera de governar del Botànic, ja sin pego, quedava pendent un pla edificant, el més fort, dius 2 milions d'euros per executar, que era el de Rosalía Bandía, clar, jo vaig començar a veure perquè no s'havia fet, i en un nou govern dels populars, pues, a veure si es podia fer alguna cosa. Així també, la regidoria d'urbanisme del PSOE de Pego i l'alcalde del PSOE de Pego m'ho van demanar, vaig a sentar en conselleria, a treballar, i així va ser com finalment es va, primer, augmentar en una dotació d'un milió més d'euros del pressupost inicial, i al final acabant-se de dotar el total per a poder licitar, i ara pues, hi ha una vegada adjudicada, iniciar les obres que estan ara en desenvolupament. Per tant, tenim claríssimament, tenim la mostra d'haver-ho fet, haver-ho treballat, i anem a seguir fent-ho. Hi ha moltes coses que hi ha per millorar, després iré comentant si tinc un altre torn, perquè se m'acaba el temps dels 3 minuts.
1: Gràcies, Ferran. Anna.
0: És que jo moltes vegades em pregunto això estàs per cents que traus, Ferran, d'on els traus, perquè jo trobo que te'ls inventes, perquè podries llegir la llei o podries buscar tots estan per cents i aquestes ahir al govern, perquè com tens tanta força dins del partit, per favor, com tens tanta força, dis-los que demà arriben a un acord, és necessari per a la comunitat educativa, com tens tanta força i aconseguixes tantes coses, per favor. El Botànic va materialitzar totes aquelles infraestructures en el pla edificant que van arribar a conselleria a temps abans de que entrara el Partit Popular. El del Rosalía Bandía, i Marbona, ahir m'agradaria que, sí, que ho digueres, sí. El del Rosalía Bandía no va arribar perquè va tindre molts tropeçons pel camí i es va quedar dins l'Ajuntament, però a conselleria no va arribar. Val? No perquè no vull que diga que el Botànic es va deixar el Rosalía Bandía fora, perquè això és completament mentira. Va tindre molts de tropeçons i no va arribar a la conselleria en el moment. Val? I davant de dir-li tot això, i també m'agradaria dir-li que per a mi el plenari va ser un hipòcrita, perquè si pensa que tot el que va dir la moció és veritat i que està a favor, jo d'ell eixiria del Partit Popular. Vull dir que la comunitat educativa, i això em posa molt contenta, ell diu que està polititzat i tot, això és un pols polític, i el que està fent la conselleria és un pols polític a la comunitat educativa, i demà no aconseguiran. M'agradaria moltíssim, i li demano a Ferran, per favor, que si té força ho faça, que arribarem, però això és un pols, és un pols, i és un pols polític en la comunitat educativa, perquè ho ha polititzat el Partit Popular. Però des de la comunitat educativa sabem, i hem posat nom i cognoms, els culpables, que és la Conselleria d'Educació, que mal gestiona la nostra educació pública, ja que, com ha dit Arbona, en lloc de sentar-se a parlar en els sindicats, porta tot un any burlant-se de la comunitat educativa. Ni no s'ha sentat ni una sola volta. En les declaracions ens ha dit que els professors estem de patites al sol i algunes barbaritats més, i això que som els seus treballadors i que ens hauria de cuidar com qualsevol empresari cuida els seus treballadors per a que l'educació pública fora de qualitat. I s'ha dedicat, a més de burlar-se, a desviar els fons públics que li toquen a l'educació pública a l'educació concertada i a l'educació privada. Per tant, la comunitat educativa en aquests moments del curs, que estem ja al final, davant de tota aquesta burla i davant de totes aquestes accions contràries a l'educació pública, hem dit prou. I el prou ha sigut esta vaga indefinida.
1: Gràcies, Anna. Juanjo.
2: Mira, Ferran, no ha tingut la conselleria talant negociador, tu que parlaves de sindicats, la conselleria encara ha tingut menys. Altra volta, preguntar també aquest 20%, aquesta dada la podem treure per anar a consultar-la i veure si és real o no. L'altra cosa, el que parlaves de Rosalia Bondia molt bé, que ha començat la meva companya Anna, si va redactar el projecte, que tu estaves a la reunió, el projecte, la redacció del projecte es va recurrir, es va retrasar, que vam posar lo que és vam tirar a aplicar el que és la construcció del centre, havia pujat el preu per la guerra d'Ucrània, si no recorde mal, i entonces es va retrasar molt. Si no deixés les obres del col·legi Rosalia Bondia, que per cert és xiquets i xiquetes de Pego i els professors se'l mereixen, estaria ja completament fet. Vale, una altra cosa molt important, estàs parlant de les millores infraestructures de Pego, aquello que vam posar al plenari. Home, jo trobo que aquestes infraestructures caldria que les fera la conselleria i entre vosaltres aquests diners destinar-los a una altra cosa del poble, però com la conselleria no fa el que toca fer i és adequar les escoles públics en la nova situació climàtica que tenim, però ho han tingut que fer molts altres i tot això són diners que no han pogut destinar a altres coses pel poble. I també sempre te ho dic, Ferran, sobretot quan parles del projecte de Rosalia Bondia, dius que tu, gràcies a tu, gràcies a tu, gràcies a tu. Aquesta és la forma de governar que té el PP. Jo, nosaltres no governem així, no. Nosaltres si una persona, una persona, una associació o algo necessita algo, què fem? Li toca, es fa. No té que vindre, no mirem si és del PP, si és de Compromís, si és del PSOE i si és del que siga. Si una persona necessita alguna cosa, això intentem ajudar-la. Pareix que les obres de Rosalia Bondia s'estan fent-se gràcies a tu, perquè quan tu eres del PP has influït i si no estigueres tu, no les farien. És una forma de governar que nosaltres no compartim.
0: Los amigos de mis amigos son mis amigos.
2: És una forma de governar que nosaltres no compartim.
1: Gràcies, Ferran.
3: Molt bé. Pues, nosaltres el que critiquem és que el propi Estep, el País Valencià, va traure i va dir que des de l'any 78 no hi havia ninguna mobilització, una vaga indefinida i interrompida al País Valencià. Entonces, nosaltres critiquem que fa quasi 50 anys que no s'ha mobilitzat d'esta manera estos sindicats, òbviament. Pues,
0: serà perquè no ens han atacat tan fort en tan poc de temps.
3: Estigueu tranquils, relaxeu-vos un poquet. Deixeu que la gent m'escolte i després que decidisca. Entonces, critiquem que en 50 anys, quasi, pues no hi haguen aquestes mobilitzacions tan actives per part de sindicats, que és justament ara quan porten 2 anys i pico governants populars i moltes d'aquestes reivindicacions, aquestes millores, no s'han executat en els anys que estaven governant, que diguem que els últims 10 i pico ells han estat 8. Si em diuen que soc un hipòcrita pensant en els populars, doncs me n'alegre, perquè vol dir que estic fent les coses bé i treballant en pro d'aquestes reivindicacions tan necessàries per part de professorat. I, no sé, va ser el propi PSOE, el propi Enrique, el propi alcalde, la pròpia regidora d'Urbanisme, que en un plenari van fer a mi un prec, diguem-me que treballara en esta línia. No sé, què volien fer? Si volien dir que com no arribava era culpa meua, que no arriba, que era culpa meua, que el PP no serveix per res de Simpeu, que Ferran és un inútil. Això que entenc que volia fer, se la jugar, perquè ara jo no tinc cap problema de dir que vaig anar a reunir-me a treballar en la Conselleria d'Educació i a enfatitzar en la necessitat que hi ha. I vaig mostrar que era just que entrara. Això no ho vaig discutir-ho. I ho sabeu perfectament. I Enrique ho va dir l'altre dia en el pleno. Per què no li donen els de Dénia? Per què no li donen els d'Oliva? Per què no li donen els de Gandia? I m'ho donen a vosaltres. Entonces ara esteu dient que també sóc un inútil, que no serveix la meva política, com us donen els diners. Tenim claríssim, el PP no serveix per vosaltres per res. No passa res. Saps què passa? Que a nosaltres ens dona igual. És la gent del poble Pego la que té que decidir si som útils o no ho som. Si jo com a portaveu servisc i treballe i aconseguis coses pel poble o no. Perquè jo tinc claríssim que a mi la meva consciència la vaig tenir ben tranquil·la perquè sí, hi ha un govern socialista i jo he treballat per ingressar i aconseguir coses al nostre poble des d'administracions superiors. I he treballat en pressupostos municipals per aconseguir incloure millores en el nostre poble. Per tant, tinc claríssim que estic treballant i vaig a fer-ho fins a l'últim minut que jo estigui en la política.
1: Gràcies, Ferran. Continuem amb Anna Sastre.
0: En quant a les infraestructures, hem tingut la sort que des de la conselleria, potser Ferran ahir ha fet pressió i li ho agraïm des de Compromís, li ho agraïm des del PSOE, no, Juanjo?
2: Sí, però que no es posa medalla.
0: Que el projecte que va eixir des de l'Ajuntament de Pego arribara i es farà efectiu, però sí que es veu de veres que n'hi ha molts altres pla edificants que s'han quedat en un calaix de la conselleria, i sobretot el que més hi pense jo que ha tocat a l'Horta Sud ha sigut que després de la catàstrofe de la Dana encara hi ha centres que un any i mig després continuen sense reconstruir i sense invertir en la seva infraestructura, que desgraciadament va ser afectada per la catàstrofe de la Dana. El Botànic, a més de el pla edificant d'infraestructures, va llevar el negoci, qui saps quin negoci tenia la conselleria anterior, el negoci dels barracons.
2: I el dia una...
0: Val? Ampliem, necessitem més espai, barracons. Per què? Perquè l'empresa que portava barracons era amigos de mis amigos son mis amigos. Vale, així és com governa el Partit Popular, i des de la comunitat educativa pues, hem obert els ulls i tenim l'esquena ja, tenim l'esquena ampla del que vam patir abans del Botànic. I ara sí que en el temps que em queda m'agradaria continuar en el que ha fet Arbona, que són defensar la postura que tenim des de la comunitat educativa. Totes les que ha dit Arbona estan molt bé. També m'agradaria dir que en el Botànic les substitucions es cobrien quasi als pocs dies de tindre qualsevol tipus de baixa, mentre que ara les substitucions, desgraciadament, la conselleria s'espera 15 dies. Sabeu que el metge et fa una baixa de 15 dies i després te la renova cada 15 dies. Aleshores, la conselleria ha decidit que fins que no faci 30 dies deixa baixa, no trau la plaça per a substituir-la. Per tant, estem en una mitjana de mínim 30 dies per a cobrir la baixa. Per tant, el nostre alumnat està desatès educativament, perquè n'hi ha professors de guàrdia que els cuiden i no els deixen sols, però educativament la seva ensenyança ha perdut en el temps un mes. Això en el Botànic no passava. Les places eixien quasi als dos o tres dies de que la direcció les presentara al servei territorial procedent. Per tant, volem que les substitucions es facin efectives com es feia durant el Botànic. Volem que es recupere l'oferta de la formació professional i l'oferta de les escoles oficials d'idiomes, perquè pensem que és una manera de donar oportunitats a tots els alumnes i les alumnes que decideixen especialitzar-se en alguna cosa abans d'anar a la universitat i poder decidir, i això la veritat és que els dona molta llibertat.
1: Gràcies, Juanjo.
2: Bé, només una coseta, sí que tenim, jo per lo menos particularment, igual que has parlat d'Enric, que no està ella així per dir-ho, sí que t'agraeix que la teua la teva implicació en això. El que no compartís és que sembla que és gràcies a tu, és diferent una cosa a l'altra, però ho agraïs. Vale. També has parlat que el govern que la manifesta que des de l'any 78 o 79 o 87, no me'n recordo exactament, no s'havia fet cap de vaga, i per què ara? Si no recorde mal, el govern del PP també no està ara en els últims dos anys, també va haver un període no tan llunyà en què el PP crec que va estar 14, 3 o 4 legislatures,
0: 20
2: anys, 5 legislatures, i entonces no es va arribar a fer una vaga indefinida. N'hi havia tensions, però no va plegar una vaga indefinida. També tindrien que mirar el per què abans no hi ara sí. Això és també una cosa que molt tenim que se ho teniu que fer mirar, és del PP.
0: No tenien a Vox donant-los ahir el suport.
2: Lo que siga, no tenim. Bé, i jo m'agradaria també, per acabar, dir dos cosetes. Dir que la vaga la fem perquè jo també estic de vaga, igual que Anna. I també vull que la gent tinga clar que no és tan sols per el nostre sou, sinó perquè cal millorar l'educació, les condicions de tots els actors que formen part de la comunitat educativa, i entre altres les nostres, per millorar la qualitat de l'educació pública. Torna a repetir, i ho he dit antes, jo crec que una educació pública de qualitat és el que les persones amb menys recursos tenen per a lluitar i per a millorar la seva vida futura. I com crec que en una educació de qualitat lliure, per tant, tinc que apoyar completament les reivindicacions, totes les reivindicacions que estan ara damunt la taula. I també agraeix que tots els companys i companyes que estan de vaga i dono des de si un abraç el més fort possible a tots els companys i companyes que estan ara així pel carrer de la Comunitat Valenciana.
1: Molt bé. Anem a deixar un últim minut de reflexió i ja canviem de tema. Ferran.
3: Pues, esperem que s'arribi a un port, que és el que tots volem, que es pugui arribar a un entendiment, que es pugui millorar l'educació, totes les reivindicacions que es puguin ser ateses al 100%, d'altres pues, en la màxima mesura possible, i així pues, serà com l'educació pues, vagi endavant, que és el que necessitem per a poder avançar i créixer. I ja diem, la infrafinançació del poble valencià és algo que mos lastra i tindria que ser justa per a pues, així no poder afrontar tantes necessitats que tenim en matèria d'educació, també en sanitat, i som dels pitjors infrafinanciats de tot el territori espanyol i també dels pitjors pagats els docents, i tindrien que treballar tots en aquesta línia pues, per a poder fer front a totes les necessitats que tenim a aquesta terra meravellosa i així en peu.
1: Gràcies, Ferran. Anna.
0: Jo voldria fer tres reflexions. La primera és dir que, com ha dit Arbona, i ahir sí que li dono tot el meu recolzament, és a dir, tot l'alumnat valencià ha de tenir les mateixes oportunitats, siga d'on siga, vinga d'on vinga, tinga el color que tinga, resi a qui resi, estime qui estime, qualsevol persona ha de tindre les mateixes oportunitats en la vida. I l'educació pública, això és el que dona als nostres xiquets i xiquetes. Després, com a mare, m'agradaria donar les gràcies a tot el professorat del nostre poble i que està secundant la vaga estos dies, donar les gràcies perquè gràcies a ells i a elles l'educació de les meves filles podrà millorar. I per últim, dono molts ànims a totes les meues companyes i companys que estem ahir resistint en la vaga, que estem eixint als carrers a manifestar-nos i a donar la nostra veu i defensar les nostres reivindicacions.
1: Gràcies. Juanjo.
2: Pues per acabar, una xicota de reflexió. Les reivindicacions són justes. I com són justes, esperem que siguin escoltades i acceptades. Donaria de si el meu desig de que demà les negociacions ojalà pleguen a un acord, cosa que veig difícil, i que es talla la vaga indefinida, que no és bona per a ningú, ni per als xiquets, ni per als profes, ni per a la societat en general. I una volta dit això, no m'agradaria tornar a parlar de la infrafinanciació, perquè això ja és una altra cosa que es va tractar i ja Ferran ho ha deixat caure i no voldria contestar-li. Però de totes formes, ja per acabar de veritat, animar a tots els companys i companyes que cal seguir en aquesta lluita i demanar un poc de paciència també als pares i mares dels xiquets que es queden a casa i que no poden assistir a classe.
1: Molt bé, moltes gràcies. Anem a fer una pausa i en tornar parlem d'altres qüestions totalment diferents.
4: Quisiera expressar també mi profund...
5: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
6: Això és una flash mob.
7: Per una educació pública
6: catalana
7: i de qualitat.

A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.

0: Continuem el programa A Debat amb Ferran González per Partit Popular, amb Anna Sastre per Compromís i amb Juanjo Arbona pel Partit Socialista. I ara posem-nos doncs, en perspectiva de futur, perquè l'últim divendres d'aquest mes de maig, el dia 29, es lliura el premi del 50è Certamen de Pintura Vila de Pego, una fita que podem dir que és rellevant perquè el concurs de pintura contemporània complix mig segle de vida, que es diu Pronte, però són molts anys, i és dels més importants i consolidats, a més del premi, doncs, de pintura més antic d'Espanya, segons desvelava la crítica d'art Marisol Salanova durant la 49a edició. El passat 29 d'abril, durant la inauguració de l'exposició Menjars de la Terra, llegat gastronòmic de González Pomata, promoguda esta exposició per la Fundació Mediterráneo i la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, la responsable de l'espai cultural La Llum, Centre de Documentació i Innovació Educativa d'Alacant, de la Fundació Mediterrani, Mari Carmen Velasco, ressaltava molt positivament la coincidència de l'exposició amb aquesta celebració del 50 aniversari del Certamen de Pintura Vila de Pego, i ho feia així.
1: Quisiera expresar también mi profundo reconocimiento al Ayuntamiento de Pego, porque me parece tan impresionante que, además, qué coincidencias que coincida, ¿no?, con el 50 aniversario del Certamen Nacional de Pintura Contemporánea de Vila de Pego. Y bueno, esta exposición para mí, cuando trabajamos el discurso, en realidad es muy multidisciplinar, porque estamos hablando de concepto de identidad, de cultura, de arte, de gastronomía, de patrimonio, de paisaje, de empresa, de turismo. Y todo eso me ha hecho también relacionarlo un poco con el origen de cuando nace el certamen, tan vinculado a lo que es la empresa y los cítricos y la naranja y todo lo que conlleva, ¿no? Un certamen que, bueno, se consolida ahora mismo como una de las citas artísticas para mí y lo que he podido investigar con mayor trayectoria de conocimiento del panorama cultural. Y me van a permitir que haga un pequeño enlace porque, bueno, yo trabajo mucho en los años 70, que en el arte contemporáneo, en especial la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana, creo que son importantísimos. Y cuando nace ese certamen en 1976, tan unida a la Universidad Politécnica de Valencia, a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, a todas las galerías de arte, son unos años en los que en la ciudad de Alicante habían 15 galerías de arte, por ejemplo. Entonces hay una relación muy interesante. Además, he leído una de las citas de 1976 de las provincias, cuando dice: es una muestra que para sí hubieran deseado muchas importantes capitales europeas. La convocatoria tenía todos los atractivos de un jurado calificador lleno de nombres importantes de la crítica internacional y una considerable dotación económica. Es increíble que por aquí hayan pasado en ese jurado, pues bueno, personas como Sergio Sempero, Ramón de Soto, Aguilera Cerny, Juan Ángel Blasco Carascosa, Román de la Calle, investigando muchos de estos artistas, hoy forman parte también de la colección de arte contemporáneo de la Fundación, sobre todo las últimas generaciones también, como puede ser Montserrat Soto o Francesc Xavier Garcera, en fin, que ha sido una coincidencia muy bonita y de verdad, como pienso que al final las circunstancias han hecho que coincida esta exposición con un año tan importante como es el del 50 aniversario.
0: El passat 6 de maig es reunia el jurat del certamen per avaluar les obres presentades i escollir-ne la guanyadora. Un jurat format pel crític d'art de reconeguda trajectòria internacional Vicente Dolí, que està acompanyat de la directora, perquè és el qui presideix aquest jurat, acompanyat per la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, Rosa Maria Castells, el professor de la Universitat de València, especialitzat en art contemporani, Ricard Silvestre, i el crític d'art, comissari i exdirector del Centre del Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont. Este últim va fer de portaveu del jurat i va donar l'enhorabona a l'Ajuntament per mantenir una proposta que qualificava d'engrescadora. Alhora reconeixia que té un mèrit enorme el seu manteniment.
2: Per la nostra banda, tenim que donar l'enhorabona a l'Ajuntament de Pego per impulsar i recolzar este certamen, este premi de pintura, durant 50 anys. Una proposta engrescadora que porta molt de temps en funcionament i que a més s'ha mantingut. Això té un mèrit enorme en un entorn cultural com el nostre, on hi ha encara una mancança molt gran de recolzament cap a la cultura contemporània i l'art contemporani. Aleshores, és molt valuós aquesta proposta i aquesta aposta que fa l'Ajuntament de Pego per impulsar una convocatòria com aquesta, que rep una participació molt gran de pintors i d'artistes espanyols, però també de fora, i, per supost, de la comunitat valenciana, amb una diversitat de llenguatges molt gran, amb una varietat de formes d'expressió artística i amb una diversitat de mirades.
0: Hem de dir que enguany, si no em falla la memòria, han estat 416 les obres presentades en este 50è Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego. En este punt ja pregunte, com valoren les vostres formacions polítiques la continuïtat en el temps d'este Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego? Comencem amb Ferran pel Partit Popular.
3: Pues nosaltres populars ho tenim claríssim, tot el que siga nostre, autòcton de Pego, totes les nostres tradicions, anem a recordar-les sempre. Ara arribem a 50 anys d'este certamen nacional de pintura, Vila de Pego, reconegut en tota Espanya. No sabia exactament la quantitat d'obres que s'han presentat, i ara Sara ho acaba de dir, més de 400. I nosaltres ho tenim claríssim. Els polítics que han passat en aquests 50 anys en l'Ajuntament de Pego, pues, uns més, altres menys, ho han recolzat. El que és cert que és que avui en dia pues, segueix ahí aquest certamen. Nosaltres entenem que s'ha de treballar en impulsar al màxim tot el nostre, i en aquest cas este certamen de pintura nacional hi hauria que fer-ho. Nosaltres el que sempre hem fet és, quan abordem un tema, parlar amb els experts, i ells mateixos són els que ens diuen i ens marquen quines coses són les que cal tindre per a poder aquest tema en concret, pues, abordar-lo el més eficient possible. I en aquest cas, pues, en pintura és el que nosaltres, a partir del 27, el pròxim certamen que es poguera fer, pues, és el que nosaltres plantejaríem, i també entenem que hi hauria que tindre, pues, un impuls, un reconeixement a nivell autonòmic, i des de l'Ajuntament, que són els que marquen les polítiques, pues, fer aquest treball per a, pues, fer-ho encara més potent i més visible en tot encara que a nivell autonòmic està clar, a nivell estatal, espanyol, pues, fer-ho també d'aquesta manera.
0: Espera que el talli un moment sobre això que estàs comentant. El jurat va demanar el reconeixement i el suport de la Generalitat a un certamen tan longeu i consolidat, però sembla ser que a hores d'ara no l'ha obtingut. D'ahir que destaque el portaveu que estan davant d'una proposta i una aposta valuosa a la que fa l'Ajuntament de Pego. No sé si doncs això, no? Eixa sensibilitat també caldria que no només es quedaran les administracions públiques, sinó que també pujar esglaons, no? Per a, doncs, donar com en certa manera una certificació a eixe manteniment en el temps d'un certament com d'aquestes característiques i com el de Pego. Ferran.
3: Sí, aixina és, Sara. Aixina és. Totes aquestes coses que ens identifiquen com a poble, pues, tindrien que treballar en totes les línies possibles, diguem, a nivell públic i també en col·laboració privada. Hi ha moltes institucions que ho fan, per exemple, en la dansa, i entenem que la cultura és fonamental. Jo critiqué el govern local a Pego, pues, que hi ha coses nostres pròpies de Pego que no han sabut cuidar-les i no han sabut fer les actuacions corresponents. I podria posar damunt de la taula ara mateixa la Baixa del Bullentó, algo tan singular que estan, pues, abocant-ho a fracassar. Moltes voltes han tingut així debats on hem plantejat coses pel Carnestoltes, per la Baixa del Bullentó, per altres aspectes del municipi, i en concret no estan escoltant-nos amb altres les propostes que hem portat, que ens han traslladat amb altres gent del poble i experts, i no volen invertir en el nostre. Entonces, pues, bueno, esperem que una altra cosa, a part del certamen nacional de pintura, és la nostra Baixa, que és una part del nostre Carnestoltes, i que també la impulsen i la revitalitzen.
0: Gràcies, Ferran. Anna Sastre, per Compromís.
1: Des de Compromís per Pego, per suposat que anem a donar suport a la continuïtat del certamen de pintura Vila de Pego.
4: pensem que des de totes les àrees que enriqueixen el nostre patrimoni cultural, ja siga la música, el teatre o l'art, s'han de promocionar des de l'Ajuntament. I és un orgull per als pegolins, penso que és un orgull per als pegolins i les pegolines que este certament de pintura siga important, que este certament de pintura perdure en el temps i per tant això ho hem de mantindre sí o sí. I lo que has comentat de que la Generalitat hauria de certificar i posar en valor aquest certamen, per suposat que sí, així li tiré un ordago a Ferran, ja que té força i en el Partit Popular Autonòmic, que per favor que se ho facin mirar. Sí que ens sembla un poc una vergonya. Que està molt bé recolzar, però ens pareix una vergonya per part de l'Ajuntament, no? Que el Museu d'Art Contemporani es nodreix bàsicament del certamen de pintura i que des de Compromís pensem que no està promocionat adequadament per part de l'Ajuntament i que moltes vegades el tenim ahí i ni els mateixos pegolins sabem que està ahí. I realment això també li donaria més prestigi al nostre museu i també li donaria més prestigi al certamen de pintura, per tant pense que hauríeu de promocionar-lo al màxim a nivell turístic, obrint-lo per exemple els caps de setmana, perquè clar, la gent quan ve a visitar el nostre poble és els caps de setmana i el Museu d'Art Contemporani està tancat en aquests moments. Per un altre costat també, això ho hem dit des de Compromís moltes vegades, el certamen proporciona al nostre poble una quantitat molt important d'obres que al llarg dels 50 anys

0: les condicions en les que es troben aquestes obres, si n'hi ha alguna que necessitaria restaurar o alguna cosa.
1: Molt bé, ja li has donat feina a Arbona.
2: Sí, vale. Primer que Juanjo. Res, com valoren la continuïtat? Pues, possiblement. El certament, conforme has dit, comença l'any 1976, patrocinat per Pasqual Hermanos, una empresa citrícola de Pego, i trobo que era la número 1 a nivell estatal, i que de 50 anys després encara continuem fent-lo. Van aparèixer molts certaments d'art contemporani al caliu de la transició, que han desaparegut quasi tots. Però també caldria pensar per què este èxit. I este èxit ve per dos raons fonamentals, per la dotació econòmica, que sempre ha sigut relativament golosa, i a part per una excel·lència dels membres que han format part del jurat, conforme s'ha dit abans, perquè fan que li doni prestigi molt a guanyar així. Conforme s'ha comentat, el certamen és una fita artística que dota el nostre poble d'un patrimoni molt important. Sabeu que les obres guanyadores es queden formant part del patrimoni artístic del poble. Bé, com a anècdota, sí que, segons m'han enterat, m'ho han contat, és que va haver un moment en què no hi havia 400 obres que es presentaven, perquè les obres s'havien de presentar i s'havien d'enviar, les bases que s'havien d'enviar, i per tant, abans de ser preseleccionades i seleccionades, per tant, molta gent, com el cost que implicava l'enviament d'aquestes obres, va rebutjar la idea de participar. Des que vam modificar les bases i es fa la preselecció a nivell digital, pues, ha augmentat molt la presentació d'obres. Bé, el 50 aniversari, pues, sí, mereixia algun suport per part de la Generalitat, però cal dir que la Generalitat, pues, obligació, no té obligació de col·laborar, i per això no ho haurà fet. En quant a el que ha preguntat la meva companya Anna, sí que n'hi ha un inventari de les obres i trobe, crec
0: en quines
2: sí,
0: condicions
2: crec
0: estan?
2: Crec que estan en bones condicions.
0: Creus, emmagasemades, però no ho tens clar.
2: Emmagasemades a algun lloc.
0: Lo que a quin sí, lloc? És el que serà el futur retent?
2: No, ahir no n'hi ha. No ha.
0: Està ben... Ahir van no, estar una temporada.
2: Ahir van estar la temporada, jo fa 6 anys, 7 anys, que ahir no estan. Ahir n'hi ha altres coses, però això no. I sí que de cara a la pròxima legislatura, que també és el que estem parlant, per tal volem que, com a grup del socialista, volem que continuar, evidentment, la millora que sempre és possible del certamen, i sí que posar en valor i que la gent puga gaudir de totes aquestes obres que tenim al poble de Pego.
1: Gràcies. És cert que són 50 anys que al principi, i també és interessant ressaltar això, no? Que va ser un certamen que va nàixer de l'interès privat i que després ha passat a mantindre's per l'interès públic. Però és cert que al principi hi havia 3 premis i que no eren una obra soles la que es quedava a l'Ajuntament, sinó clar, 3 obres. I a més, les característiques de tamany, perquè era el que es portava en aquest moment, eren obres molt grans. Aleshores, és veritat que l'espai ha de ser molt gran per a poder albergar totes les obres, perquè allò interessant en este 50 aniversari també ha estat poder veure-les totes senceres i veure l'evolució, no? que ha tingut la pintura contemporània al llarg d'este mig segle de vida. No sé si l'Ajuntament de Pego això ho pot abordar per les dimensions de les obres, però sí que seria interessant potser posar-les en distints edificis espai, municipals. I que la gent durant este any poguera anar a veure, no? tot el fruit que ha donat este certamen.
0: Apunta, Arbona, apunta.
1: Independentment d'això, i per acabar en esta qüestió, sí que m'agradaria, doncs, això, no? Saber, ja puc apuntar a Arbona, quina seria la línia a seguir en este certamen, si a partir del 2027 el vostre partit polític estiguera al capdavant de l'Ajuntament de Pego, no? Perquè també és interessant saber doncs, si hi ha alguna proposta en concret o cap a on giraria, no? el certamen, o si es mantindria més o menys la línia actual. Ferran.
3: Sí, nosaltres ho tenim claríssim. Nosaltres treballaríem en la línia de potenciar-lo, impulsar-lo i fer-lo encara més atractiu, tant des del consistori, tant des d'administracions superiors com diputació o conselleria, i així també, pues, en col·laboració amb entitats privades que vulguin apostar per potenciar

0: este certamen i, en definitiva, el nostre poble. Ja diem, si hi ha un alcalde popular, si tenim un alcalde popular, és la línia que farem i és la que impulsarem. Ara mateix l'Ajuntament té un govern socialista, veiem moltes mancances en la gestió, veiem que pues, el seu alcalde pues, no pot eixir de pego a treballar a administracions superiors ja que no està replegant subvencions, no me l'escolten, entonces entenem que un alcalde en aquesta línia pues, de socialistes no mos és útil perquè mos queda tancats i mos nuga de peus i mans a l'hora de poder rebre inversions. I hi ha actuacions no només de rebre subvencions, sinó de legitimitar-nos com a poble, que les ha de fer un alcalde. Altres que sí, pues hi ha regidors que per millor pues, tenen el partit governant en administracions superiors i sí que poden arribar a trasladar projectes. I això és el que en aquest cas he fet jo com a portavotes populars. Hi ha d'altres que òbviament puc trasladar-les, puc treballar-les, però sí que se queda pues, necessitem tindre un alcalde popular per a poder arribar a aquestes administracions, cosa que pues, aquest alcalde socialista que tenim, tant en el govern socialista del Botànic com ara en el popular, pues, ha sigut ineficaç i entenem que Pego necessita a partir del 27 un canvi des de la direcció del nostre consistori i que no siga pues, socialista, que siga popular i si no serà pues, com a Pego encara es milloraran pues, les actuacions fora del nostre municipi perquè ja diguem, hi ha més de 3 milions d'euros que han entrat de conselleria i són encàrrecs fets com la rotonda de la zona de Montepego sobre un milió com l'actuació feta en el pla edificant de la Solivandia de més de 2 milions encomanades a 20 persones nominatives han entrat i després més de 2 milions d'euros de diputació en actuacions com per exemple s'ha dit en l'antic matadero on va hi destinar-se i a ubicar-se la nova ubicació de la policia local que nosaltres van treballar en el cos de seguretat del nostre poble públic i també van parlar i van treballar aquesta proposta al PSOE i ha sigut així com aquesta dotació de conselleria de més de 700.000 euros va fer que allí s'ubiqui un enclau on volia realment també la policia per ser més eficients a nivell de seguretat en el nostre poble. Seguirem treballant, seguirem fent totes les coses que necessita el nostre poble per a millorar el benestar i la qualitat de vida a Sinpego.
1: Gràcies, Ferran. Anna.
2: Sé que estem parlant del certamen de pintura, però sí que m'agradaria fer una diferència entre quan governen uns i governen els altres. Quan un no governa, tots són iguals, això ho ha dit Arbona. M'és igual que vinga el regidor de tal poble com que vinga el regidor de tal altre poble. Si són necessitats que tenen els nostres pobles i s'han de cobrir, es cobreixen. No que vinga el regidor del PP i vinga i em diga vine, necessite allí, perquè això al final són tràfic d'influències, amigos de mis amigos, i això no pot ser, és a dir, tots els pobles, governe que governe, tenen els mateixos drets. Després, respecte a lo del certamen de pintura, dir que els partits que tenim així representats sempre han dit que l'alcalde ho ha dit, que la proposta que tenim compromís, que anem millorant tots els anys per al nostre poble, és un testament. I la veritat és que tenim moltes propostes i tenim propostes que suposa que mantindrem per a lo del certamen de pintura i m'agradaria llegir-les. Esta és del programa electoral passat, però que suposa que exportarem al següent. És buscar una ubicació del Museu d'Art Contemporani per a poder exhibir de forma permanent les seues obres i donar cabuda igualment, com has dit tu, exposicions temporals per a poder exhibir-les totes. Com has dit, podem mantindre unes en un lloc fixe i després fer algunes temporals a diferents llocs, si no caben totes en el mateix lloc, posar en valor el patrimoni artístic del poble, emmagatzemar-lo en unes condicions adequades i òptimes de conservació. I un altre punt que tenim en el nostre programa és dignificarem el Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego amb la celebració d'una Setmana de les Arts, que també estaria bé per a donar-li més bombo i platillo dins del nostre poble al voltant de l'entrega del guardó. Impulsarem un jurat paritari, que de vegades no ha sigut paritari, per donar-li una visió de gènere també al nostre certamen.
1: Moltes gràcies. Juanjo.
3: Bueno, bé, en quant a la millora per tal de millorar i en vista al futur, pues sí, estudiar fórmules per poder mostrar a tots els pegolins i pegolines el patrimoni artístic que tenim, con lo que ha dit la meva companyera, pues podríem inclús repartir les obres per altres edificis del poble, inclús també si es poguera fer també intentar si algun museu d'un altre puesto la sessió d'obres a altres puestos per tal de que puguen ser disfrutades no només pels pegolins o els que venen al pego, sinó per tota la gent, inclús a nivell de la Comunitat Valenciana o a nivell mundial.
2: Mundial i tot.
3: Sí, home, el nostre, home, si no venem lo nostre, si no venem nosaltres bé lo nostre, qui m'ho té que comprar? M'ho tenim que vendre. I una altra cosa molt important és que és precís. No volia, però és precís. Altra volta, el company del PP dient que gràcies a ell les subvencions, no sé quantos, torna a considerar que les subvencions i qualsevol no es tenen que donar a les persones, es tenen que donar als pobles. Per tant, això no és la forma que tenim que governar, és del PSOE. És del PSOE, si toco algo, es toco i s'ha acabat, independentment de qui el demana. I per últim, i per acabar, segons el teu raonament, Ferran, ara imagina't que Déu no ho vulga, però tu siguis el proper alcalde de Pego. I a la Generalitat es produeix un canvi de govern. I govern del PSOE, vale, compromís no, que govern del PSOE.
2: Com que no? Compromís calla, també.
3: Que govern del PSOE. I el que dius tu, de l'alcalde, que no sé per què l'has anomenat un parell de voltes, perquè així no està, per tant no sé per què l'has anomenat. Entonces, si es produeix això, què passa? Que si el poble necessita algo, té que anar Enrique a demanar-ho? Segons el teu raonament, sí. Jo crec que com governaran, és que no governen ara, no farà falta. Però segons el teu raonament, sí. Si no va Enrique, no donaran cada subvenció al poble. Jo no ho veig això normal. No és la nostra forma de fer-ho. No passarà, però no és la nostra forma. No passarà per dues coses. Bé, per una, perquè tu no seràs l'alcalde. El govern de la Generalitat sí que canviarà.
1: Bé, ens queda no res. Jo vos donaria un minut, si voleu, per a fer una reflexió final, tot i que no sigui exactament del certament de pintura, que ja veig que m'anarem per les rames, però un minut cadascú i tanquem. Ferran.
0: Per nosaltres, els populars, i jo com a portaveu, l'únic que fem és treballar, aportar idees, proposar i sumar per a millorar la vida del poble Pego. Des que jo porto com a portaveu, l'únic que he fet és cada volta sumar més persones, més gent a la proposta que jo encapçale, i el que anem a seguir fent, i cada volta ens ho reconeixen més persones, ja ho dic, que gent que vota a Compromís i al PSOE en altres administracions a Simpego els agrada la proposta de la línia que jo encapçale. També hi ha gent que és del meu partit a altres administracions i estan crítica a mi perquè em diuen, i tu per què estàs treballant tant? Pues jo no tinc de problema, he vingut a treballar, i si tinc que pagar la pena i dir-me que el bon polític fa crítica i ataca i ho para tot, pues bueno, pues, sí, pues jo no soc bon polític, jo soc un ciutadà que està treballant per la política i ajudant els veïns i veïnes del poble de Pego.
1: Gràcies, Ferran. Anna.
2: Bé, jo vull dir-li a Ferran que tot és postura, perquè estic a les comissions informatives i no el sent durant molts anys obrir la boca ni fer cap de pregunta respecte a totes les propostes que mos puja el Partit Socialista per pujar al plenari. No sé si llitges informes, però treballa molt, però dins de l'Ajuntament, no sé, jo aquest treball jo no l'he vist efectiu. Des de Compromís volem donar-li una llarga vida al certamen de pintura, que durem molts anys més, que s'externalitze tot el que necessite. A nivell mundial no farà falta gastar queroseno per portar-lo a Brussel·les, però sí que estaria bé, pues, poder traure-lo del poble, que el vegera la gent de la comarca o de les comarques colindants, i res, i avant en la promoció de l'art i de tot allò que enriquisca el nostre patrimoni cultural.
1: Quan t'has dit això he pensat, bueno, si tenim tren de la costa igual arriba a Brussel·les.
2: Ah, és veritat.
1: Però de moment això encara no ha passat. Juanjo.
3: Vale, pues per acabar, el primer que res, el certamen de pintura. Molta llarga vida al certamen de pintura, intentar, sí que és veritat, millorar les condicions per tal de que les obres que tenim siguin més accessibles a tot el públic, perquè moltes estan no són accessibles, no es poden veure. I per l'altre tema que hem tractat, considero que era una vaga justa pel que reivindiquem i justa també per la manca de negociació, de talent negociador de la Generalitat.
1: Molt bé, moltes gràcies als tres per haver-nos donat l'opinió de cadascun dels partits als que representeu, Partit Popular, Compromís i PSPB, i fins a la propera, que serà ja el mes de juny.
0: Serà l'última temporada, tancarem temporada.
1: Sí, tancarem temporada i ja vindrem a acostar-nos a un moment molt especial, que són les eleccions del 27.
3: Ah, les eleccions del 27.
1: Després de vacances.
3: Ja estan ahí. No, ja. Segons algú no cal ni celebrar-les.
1: Ah, bueno, però caldrà saber els percentatges encara que siga. Sí. Moltes gràcies als tres, a Ferran González, a Ana Sastres i Juanjo Arbona.
3: Un plaer vindre.
1: Bona nit.
3: Bona nit.

0: perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
1: Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ozan dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
1: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al Castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
2: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusions visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusions necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
3: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: 107.8 de la FM.
1: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
2: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
3: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu...

0: Hola, amics i amigues, benvinguts altra vegada a aquesta cova de grills i hi ha algun altre grillat?
1: Molts grillats.
2: Prou grilla.
0: Comencem a presentar-vos per la meva dreta el senyor Andreu Estela. Bueno, ja sabíeu quan parlàvem del grillat. Al seu costat, Ramon.
1: Hola, hola, bona tarda. Grillats n'hi ha un muntó, un muntó, i cada vegada més.
0: Ramon Gil. I al costat de Ramon Gil, com no, la nostra xica Aurora Estrada.
3: Hola, hola a tots i totes.
0: I també, com no, no podia fallar, la nostra altra xica, Mari Carmen Castro.
4: Hola, bona esperada a tot el món.
0: I qui vos parla? Carmen Pérez. I allà, a l'altra banda de la cova, amagaet. Miramos en cara de...
1: Cri, cri.
0: No, no fa cri, cri.
4: Està... Menjarà tos qualsevol dia.
0: Vigilamos. Sí, sí. Això sí, sense ell no podríem estar, perquè és el que fa que tot estigui guapet.
1: És el volant ordre.
0: Vicent Morera. I què anem a fer avui?
1: Andreu, t'has d'anar a compte que estem en desigualtat. N'hi ha més grilles que grills.
0: Bueno, però això
5: sí. Ara
4: que és... Estem per igual, si comptes a la mantita religiosa,
0: sí.
4: Estem per igual.
0: Ui, està mirant-te malament. Tu no el veus, però Vicent està mirant-te malament.
4: Sí. Home, l'has excluït.
0: L'has excluït.
5: Som iguals,
1: és veritat.
0: N'hi ha parietat.
1: Com estàs darrere del cristal, sí, no el veia. Perdó, Vicent.
0: El tenem ahí en formol perquè no s'estropeix, saps?
4: En formol.
0: Bé, doncs avui farem la primera part, que és l'obreta esta de teatre que fem, que llavors explicarem, bueno, no ho vas explicar ara, que es diu Reunió de Responsabilitats Eternes. I per què es diu així? Perquè si avui actuen, van, es reunissen Déu, un angelet, Buda, un deceble de Buda i el dimoni. Però no patiu, no patiu. Si algú pensa que tenim pena de mort, després d'això, en la tertúlia, passarem el rosari.
1: Ja anirem tots a l'infern, o no sé on anirem,
0: sí,
1: però bueno.
0: Si voleu passar el rosari a nosaltres, pues,
1: no sé on anirem.
4: No se n'aneu i no superareu.
0: En res, comencem.

0: Reunió de responsabilitats eternes. La humanitat portava temps fent soroll. Massa. No sol soroll de paraules, sinó de pensament, de pors, d'opinions llançades a l'aire sense rumb. Un soroll constant, capaç de travessar inclús allò etern. I va ser entonces quan dos figures que rara vegada coincidien decidiren parlar. Déu, cansat d'observar com la seva creació s'allunyava de tot allò que havia imaginat, i Buda, testimoni silenciós del patiment humà, repetint una i altra vegada sense aprenentatge. No discutirem massa, no va fer falta. Els dos veien el mateix: violència, ignorància, ego sense control i una incapacitat quasi total d'estar en pau. I els dos arribaren a la mateixa conclusió: algú tenia la culpa. I eixe algú tenia nom: el dimoni. Decidiren entonces anar a buscar-lo per assenyalar-lo i exigir respostes. Déu no va anar a soles. Es van dur amb ell un angelet. Buda tampoc. L'acompanyava un deceble. I el dimoni esperava, a soles, en el seu cau, com sempre. El que cap dels dos sabia és que aquella visita no anava a ser sols una acusació, sinó un espill on es reflexaria tot. Senyor, segur que estàs al lloc? Ho dic perquè no hi ha cap senyal, cap marca, res que indique que algú hagi estat ací abans.
1: Sí, és ací, exactament ací on havia de ser.
0: Però no hi ha senyal, no hi ha llum, no hi ha protocol, ni normes, ni estructura, ni res que puga entendre o reconèixer com a segur.
2: Per això està ací, perquè no es pot maquillar, ni ordenar, ni fer-lo còmode.
3: Mestre, este lloc és tens. No és només l'aire. És com si tot el que ha passat ací es quedara enganxat a la pell.
2: Tot lloc és dens si el mires amb resistència. Si intentes que siga diferent del que és, es fa més dens encara.
0: Txt! Mireu, per allà ve el dimoni. Quina parsimònia porta.
4: Vaja, vaja, mireu que ha vingut en persona a visitar-me. Déu Todopoderoso, un angelet en cabells rullets, el gran Buda i un deixeble seu. Encantadors tots.
3: No digues que t'ha pillat de sorpresa, eh? Perquè t'han enviat diverses whatsapps avisant-te que veníem.
4: Cert. El que no esperava és que vinguereu tots juntets. Pensava que no vos portàveu bé entre vosaltres. Senteu-vos i digueu-me què és això que voleu discutir amb mi.
1: Bé, l'ocasió requeria esta unió. No és habitual, ja ho saps, però hi ha moments en què fins i tot les diferències més antigues han de quedar en silenci.
2: Hem observat l'estat de la humanitat, no de manera superficial, sinó amb atenció, amb temps, veient com es repeteixen els mateixos errors amb cares diferents.
4: Jo també. De fet, és el meu entreteniment principal.

0: no ens queda un altre.
1: Ah, això es posa interessant. Quan parleu de conclusions, solen vindre amb conseqüències.
2: Hem considerat causes, influències, patrons que es repeteixen una vegada i una altra, com si ningú aprenguera realment res.
0: I la repetició constant del patiment, com si el dolor fora una roda que ningú sap o vol parar.
3: I tenim dades, moltes dades, no només impressions ni sensacions. Números, fets, patrons que no menteixen.
1: Interessant. Conteu-me més. Expliqueu-me tot, detalladament, perquè m'agrada veure com s'enredaran les vostres acusacions abans de... Bé, abans de resoldre res.
4: La responsabilitat és teua i no és una responsabilitat qualsevol. És pesada, absoluta i inevitable.
1: Meua? Tant de bo poder riure, però meua de veritat...
3: Se t'acusa d'influència directa en la degradació del comportament humà. No és una sospita, és un patró clar.
0: L'alimentar el desig, la por i la confusió de donar-los les eines sense instruccions de seguretat.
2: De mantindre el cicle de patiment. Una roda que no para de girar, que retroalimenta a cada pas que fan.
1: Ha, ha! Heu vingut els dos junts a tirar-me la culpa.
4: Pues mira, sí, sense amagar-nos i sense excuses.
2: Sí, sense fugir del que és evident.
1: Això és meravellós. Realment ho és. Un espectacle que només vosaltres podíeu muntar.
3: Que no és cap broma, I tampoc és un joc.
1: Deixa'm entendre-ho bé. El creador i l'il·luminat es posen d'acord per a vindre a una casa i dir-me que tot això és culpa meua.
0: Exacte. Tot coincidís en el que hem observat. No hi ha marge d'error ni confusió possible. Tot apunta al mateix, a tu.
1: Vale, entesos, comprenc la gravetat. Aleshores, asseieu-vos. No cal que es quedeu drets, perquè això no serà una visita curta. Vos quedaríeu sorpresos si sapiereu quant de temps pot durar contemplar tot el que heu vingut a discutir.
4: He vist massa coses estos dies i he arribat a una conclusió inquietant. Una conclusió que no és còmoda ni per a mi ni per ningú que tinga ulls per veure.
1: Només una? Va, jo n'arribo a 5 abans d'esmorzar i cap és agradable.
3: És que estem ja cansats, i no de la humanitat en general, sinó del que estan fent ells mateixos. De com es sabotegen sense parar, sense aprendre.
1: Mireu-me, per favor. De veritat creieu que tot això, que tot el caos, tota l'estupidesa, tota la desmesura, ho he fet jo?
2: No tot, no. Però sí que plantares les llavors. Sense tu, certes coses no haurien nascut.
1: Clar que sí. Jo vaig inventar la supèrbia, la luxúria, l'avarícia, tot un catàleg irresistible. L'estupidesa és com el florit. Ningú la planta, però eixa soles, creix en la foscor, s'escampa sense esforç,

0: i ho envaeix tot.
1: Aleshores, de qui és? Qui té la responsabilitat?
0: Vostra no és. Meua tampoc. L'estupidesa és l'única creació genuïna del ser humà. Una obra col·lectiva, sense autor, però amb milions d'entusiastes.
2: A veure, vist així, no li falta raó, que és que n'hi ha cada un que, mare meua...
3: No ho havia vist jo d'eixa manera. Sempre pensava en altres causes, en altres culpes, i resulta que el pitjor ja està dins d'ells mateixos.
4: Ni jo, com Déu que sóc, no puc salvar-los. I això, suposa, és el que realment m'atormenta, no? Que malgrat tot el que he fet, no puc controlar la voluntat ni els errors de cadascun.
0: Va, home, no és brillant. Es vas donar lliure al vir i el gasten per a triar sempre el pitjor. Tu li dius tragèdia, però és una comèdia. Una comèdia d'errors perpètua, dirigida per idiotes amb aspiracions d'influencer i de ser amos del món.
4: Escolta, què és esa baralla de cartes que tens damunt la taula? Hi ha un famós, un polític, un predicador, un magnat del benestar emocional, un cantant de reggaeton...
3: Això... És el que col·lecciones tu ara?
0: No col·leccione, arxive. Són les noves figures de culte. No t'has enterat? Ja no s'agenollen davant de sants. Ja no resen. Ara es subscriuen.
2: Jo he vist de tot. Gent venent aigua de pluja per internet. Altres cridant contra la ciència mentre es gastaven un telèfon amb GPS. Vaig veure un tio amb una samarreta que deia «No necessito educació, tinc punts».
0: Clàssic. El segle XXI, on la ignorància no és un desavantatge, sinó una marca personal.
1: I tu què fas, mentrestant? Et relaxes així amb els teus llibres i els teus vins mentre el món s'afona?
4: Ei, respon, no t'escaqueges, home. Alguna cosa tindràs que dir.
0: Què voleu que faça? Que ho arregli jo? Després de mil mil·lennis en què m'heu tirat la culpa de tot? Tu eres el pare. Jo només sóc el tio molon que es deixa fer el que volen.
1: I no obstant això, encara hi ha alguns... que no han caigut del tot.
0: Sempre en queden uns quants. L'esperança és una mania difícil d'erradicar, igual que els gas de carrer.
3: Hi ha gurús a la Terra que venen cursos per a despertar l'ànima. A 499 euros el mòdul. Això inspirares tu?
0: Jo només vaig inventar la supèrbia. Ells li posaren veu de podcast i compte en TikTok.
4: Mira, saps què em molesta?
0: Només una cosa, quina contenció.
4: Pues em molesta que, malgrat tot, continues pareixent més honest que molts dels que parlen en el meu nom.
0: Perquè jo no us promet res. Tu els ofereixes amor etern... Es donares manaments, els feies por amb anar-se'n a l'infern si no t'obedien.
4: Jo vaig intentar ensenyar-los compassió i ells obriren franquícies anomenades esglésies. No em mires a mi, mira'ls a ells, l'estupidesa, amic meu. No te amo, però és molt viral.
3: I si ho deixarem tot i mon anem tots junts? A un altre planeta, una altra dimensió, sense humanitat per mig.
2: Què dius, Buda, i deixar-los el camp lliure a ells? els que diuen que l'infern és comunista i que el paradís té un mur fronterer?
1: Tens raó, no s'ho mereixen. Tu què guanyes amb tot això?
0: Amb quin això?
2: Amb els pecats, amb les mentides, l'avarícia, la luxúria, la manipulació, l'enveja.
1: Què traus tu de que la humanitat visca en aquest caos que pareix escrit per un guionista borratxo?
0: Jo? Guanyar? Va, no m'afalagues tant. La gent sempre es pensa que tinc un Excel on apunte quants pecats han comès esta setmana, que si 10 luxúries, 15 condícies, un combo 3x1 de supèrbia amb vida de regal. Va! Jo vaig plantar les llavors, sí, clar, els famosos 7 pecats capitals, però no els vaig obligar a regar-los amb cura cada dia.
4: Aleshores vols dir que te'n desentens?
0: No, no, no, no tergiverses, que això ho feu millor vosaltres allà dalt. Jo sóc un facilitador, un oferent, una espècie de coaix espiritual alternatiu. Els vaig dir, així teniu unes tentacions meravelloses, en noms suggerents. Vosaltres decidiu si piqueu.
3: I bé que piquen.
0: Amb entusiasme, ha-ha! Ni en Black Friday hi ha tanta ànsia. Però no em culpes si la vostra criatura favorita no sap distingir una poma d'una trampa.
2: I tu què fas, el llaves les mans?
0: Jo no obligo ningú a odiar, ni a acumular riqueses mentre el veí es mor de fam, ni a votar idiotes. Jo només encenc la metxa i deixo el bidó de gasolina a la vista. Ells decideixen si juguen a bombers o a piromans.
1: Però sabies que s'anaven a cremar?
0: Per supost, però vosaltres també ho sabíeu. I així tot, continuareu dient-los a imatge i semblança. A tots som un mateix. Això sí que és optimisme, companys.
4: Aleshores res? Cap satisfacció? Cap benefici?
0: Només un.
3: Quin?
0: Vore com vos tireu la culpa els uns als altres, mentre em deixeu a mi com el comodí universal. El dimoni m'ha fet fer-ho, diuen. I jo, sincerament, no doné abast. Ni tan sols estava present la meitat de les voltes.
2: Tu vius del crèdit que no mereixes.
0: I tu, de l'amor que no et donen. Estem empatats, germà.
4: Sempre, sempre s'excusen en tu.
1: Ha sigut el dimoni. La temptació era molt forta. No sorroïn. És que m'han fluït l'ambient.
3: I saps què és el que més em costa entendre?
0: Sorprèn-me.
4: Que li diuen lliure albir i l'usen com si fora un val de descompte per a justificar l'estupidesa.
0: Ai, el lliure albir! Eixe gran invent, el vostre, triar la teua pròpia desgràcia. Mira, tu el donares com un do, no?
4: Jo, Déu, els vas donar llibertat.
0: I ells ho confonguerem en capritx. No hi ha manera de guanyar. Si es lleves el lliure albir, criden dictadura divina. I si els el dones, es tiren de cap al precipici.
2: La veritat és que no tenen remei.
0: Clar que no, perquè no volen tindre'l. Tu creus que els vas fer a la teua imatge, però la imatge estava borrosa i damunt vas fer còpies sense control de qualitat.
1: Aleshores, res? Ni una miqueta d'esperança?
0: Mira, jo no em clave en els teus assumptes de redenció i segones oportunitats. Si vols continuar creient en elles, Avant! Però no digues després que no t'ho vaig advertir. Que els done el que volen. Plaers immediats, excuses còmodes i la sensació que tenen el control. Això de més que qualsevol sermó.
4: Clar. I tu no et sents responsable de res.
0: Responsable? A veure, escolta'm bé, que això és important. Jo sóc el proveïdor del bufet, no el nutricionista. Tu es posares la brúixola, que s'encaboten a usar-la com a posagots, no és culpa meua.
1: I dis-me, les xarxes socials? Això també va ser idea teua?
0: Jo? Per favor, no m'insultes. Saps el que em va costar parir l'enveja, l'orgull i la vanitat? Saps les hores de taller que li vaig pegar a això? I venen ells i ho convertixen en scroll infinit.
4: Tenen vides senceres que caben en un conte de xarxes socials. Es comparen amb desconeguts. Es deprimixen perquè no tenen els abdominals d'un surfista suec ni la cuina d'una influencer d'Arizona.
0: I damunt demanen consells a un conte que es diu Univers Manifesta. Què collons manifesten? Déu meu? Què?
4: No m'invoques, No m'invoques.
0: Perdó, és que em vull la sang. Jo els vaig donar l'enveja com una ferramenta, una espurna. Ells ho convertiren en gasolina per incendiar la seva autoestima. I després em culpen a mi, panda d'incoherents.
2: Entonces no va ser idea teua?
0: Jo només vaig posar els ingredients. Foren ells els que inventaren la recepta del desastre i després la pujaren a Instagram.
3: Jesús!
0: Sí, pobre xica, Almenys ho va intentar. Però ara és trending topic només en Setmana Santa.
4: Però dis-me la veritat, dis-me-la. Creus que queda alguna cosa per salvar?
0: Salvar? De quina classe? Moral? Ecològica, emocional, metafísica, perquè per a segons quins casos ja n'hi ha miracles, companya.
1: Parla de l'ànima humana.
0: Ai, senyor, l'ànima humana. Has vist últimament què fan quan ningú els mira o inclús quan els miren? Demanen respecte mentre s'insulten. Exigeixen empatia mentre es cancel·len. Busquen pau mentre alimenten algoritmes que viuen del conflicte. I tu em preguntes si hi ha alguna cosa a salvar?
2: No tot està perdut. Una xiqueta que compartix el seu entrepà. Un vell que acaricia un gos al carrer. Algú que escolta sense interrompre. Són xicotetes, quasi invisibles. Però estan, això sí. No fan vídeos virals, no guanyen eleccions, no donen likes, ni fan por. Per això, tu no te n'has aventes.
4: Pensa que tal volta hauré de canviar d'estratègia. Tal volta, ja no val això de confiar en que amb el temps aprendran a soles. Pot ser estat massa pacient o massa optimista. I ja saps que això, en segons quins contextos, és quasi una ingenuïtat.
0: Ah, clar. Canvi d'estratègia. Això sempre sona bé. Tornaràs a enviar plagues, diluvis i llengües incomprensibles? Un clàssic. Una espècie de grans èxits de la intervenció divina. Sempre amb bona acollida. Sobretot entre els que sobreviuen per a contar-ho. Han aconseguit convertir el caos emocional en entreteniment de primer time. Aleshores, què? Quin és el nou pla? Perquè alguna cosa haureu pensat.
2: Senyor, què fareu? Una segona vinguda amb marxandatge, ja posats, que vinga amb línia pròpia de productes, camisetes, tasses, frases motivadores. Salva la teua ànima en tres passos senzills. Funcionaria millor del que creus.
1: O millor encara, miracles per subscripció mensual. Pla bàsic, xicotets favor quotidians. Pla premium, intervencions divines puntuals.
3: Un nou testament en format podcast i al final de cada capítol una pausa per a respirar. Que falta fa.
4: Mira, saps què? No tinc clar encara què faré. Però sé una cosa. Encara queden esos xicotes gestos que tu mateix no vas saber corrompre del tot. I això em sobra de moment.
0: Ah, la tossuderia divina. Sempre he pensat que la fe era un defecte de fàbrica teu. Però reconec que té estil. Tràgic. Però estil,
4: tu et quedes així, de vacances en el teu spa volcànic. Jo me'n vaig a veure què puc fer amb el que queda.
0: On aneu ara?
4: On més es crida i menys s'escolta. On tots opinen, però ningú pensa. On ja ningú creu en res, però tots estan esperant un miracle.
3: Anem on hem d'anar. Sense resistència, sense expectatives rígides, on l'absència de fe fa que qualsevol xicotet gest brille, perquè quan tot és fosc, fins la llum més dèbil es fa visible, allí on ja no esperem res, és com encara pot passar alguna cosa.
2: A recordar-los que el lliure albir no és una excusa, sinó un poder, que no és un mecanisme per a justificar errors, sinó una eina per a decidir millor. Però ho han convertit en tot lo contrari, en una coartada còmoda per a no assumir conseqüències.
1: A mostrar-los el camí, una vegada més, sense esperar que els seguisquen. Perquè el problema no és que no vegin el camí, és que moltes vegades no el volem veure.
4: I pot ser a canviar unes quantes consciències una a una, sense grans gestes, sense miracles espectaculars, només xicotes canvis, silenciosos, que no fan soroll, però que amb el temps poden fer trontollar tot el que pareix immòbil.
0: Quin romanticisme! De veritat, és admirable. Encara parleu com si això fora una història amb final feliç assegurat. I què espereu trobar allí? Ànimes pures? Gent desperta? O més dels meus fent de les seues?
4: Pues a trobar persones, ni herois ni monstres, amb la seua llum i la seua ombra, amb contradiccions, amb errors, però també amb la capacitat, encara que siga mínima, de fer alguna cosa diferent.
0: Doncs molta sort en la vostra recerca. La necessitareu. I em quedo així, tranquil, gaudint de resultats, que per cert no deixen de millorar en quantitat i en creativitat. Cada generació es supera, és digne d'estudi.
2: Ai, sempre tan cínic, sempre mirant-ho tot des de fora, com si no t'afectara res, com si tot fora només un espectacle.
0: L'experiència, estimat, l'experiència. I cregueu-me, vosaltres també vos fareu cínics si vos quedeu massa temps. Ah, els humans! Quina gent tan meravellosa! Quin desastre tan entretingut! I després diuen que el drama el vaig inventar jo!

0: I tornem així a la coveta, tots els grills, sota les grilles. Anàvem a passar el rosari, no, Andreu?
1: Ai, jo, a mi m'han obligat a fer de dimoni. Jo no volia, jo soc bon xiquet. No soc una cosa maliciosa i pervertida com és el dimoni que t'has inventat. Pendona que t'ho diga, pendona.
0: A més que de tots els que estem així...
2: El més dimoni eres tu, perdona. Sí.
0: Tenies, és que...
3: Oh, al menos ja, no ja. Pareces.
1: O el que vosaltres un poc bledes.
2: Ah, també, també, també. T'ho compre.
1: Bledes, a més, escaldar, és així, xof. Bledes, xof. Xif, no, xof.
0: Això en català es diu figa molla.
2: Figa molla.
1: Vas començant tan temps.
4: Figa molla.
1: Vas començant tan temps.
0: Bueno, total, que... Què passa, no? Perquè dient de passar el rosari, però com no vols, te fa picor.
1: Vols. No, és que...
2: No, ja deixem-ho estar.
1: Ja m'ho han clavat així, en Déu, en Buda, i menys mal que no mos han clavat en altres que haver tingut lío.
3: I a mi que me hacía ilusión eso de decir
0: ora pro nobis.
1: Ja, escolta. El Cristo l'heu deixat per Setmana Santa. Ala, tecta, que res, que res.
2: L'han deixat per vestir sants.
1: És que no res, és que ens botaran el coll per tots els costats.
0: Pues sí.
4: El que està clar és que des de que vaig donar la poma, el món ha anat a pitjor.
1: Ai, no estava clar que fos una poma, això és no discutible. N'hi ha diu que era una bresquilla.
3: O un plátano. Yo creo que más bien era un plátano.
4: El plátano.
2: El plátano me la resucitado una otra cosa.
3: Pues eso, el pecado original. Un plátano y una
2: manzana.
3: Y un higo, ¿no?
2: Un higo.
0: Macedonia.
1: Una figa. La Macedonia, seguramente.
0: La Macedonia.
3: Un plátano.
2: Macedonia total.
0: No, pero
1: entonces el paraíso universal estaba en Macedonia.
0: Sí, yo trobé que por ahí tiene que estar.
1: Ah, pues mira, qué bien. Tu era comunista hasta l'altre dia.
0: No ho sé, l'infern diuen que sí.
1: L'infern què?
0: No, diuen, hi ha gent que diu que l'infern és comunista.
1: És comunista segurament no.
0: No ho dic jo, Hi ha gent que ho diu, que té aquesta teoria.
2: I si, sí. En vez de passar el rosari parlem de sexe i ho arreglem tot ben arreglat ja?
0: També, no sé. Jo no veig gran diferència de la religió en el sexe.
2: Home, a veure, en la religió n'hi ha sexe, no? Si no hi ha hagut sexe...
0: No estaríem així?
2: No estaríem.
3: Mejor.
2: Exactament.
3: No, bueno, sí.
0: No sé, digues a Aurora.
4: Jo m'estaria més anar a l'infern. Suposo que hi estaran sempre de festa.
0: Jo,
4: mira, hi ha la casalla,
0: sí,
4: festa,
0: sí.
4: Sexo en rock and roll...
2: Massa calor, Ramon.
0: Però si no, és que jo si no fora per la calor, també, però tu saps...
1: No,
4: allà dalt del cel té que ser avorrit.
0: Ai, doncs pues, home, a l'estat del matí...
4: El guitarret de twing-ring...
0: Clar. A les 7 del matí, la matiner, resa que resa, toca l'arpa. I els pastissos són de cabell d'àngel. No,
1: No.
0: No, dis-me algo divertit que faig en el cel.
1: Al cel, pues no sé, brallaran sardanes, segurament.
0: No, però algo divertit. Perquè, vale, l'infern sí, fa calor, ja ho sabem, no?
2: Home, però crec que són més divertits.
1: Les coses divertides són pecat.
4: Els pastissets dolços, esos que fan.
1: A veure, les coses divertides són pecat.
0: Ja.
1: Si això és la mostra de que és pecat el que estàs fent, però tu vols... Ah, no, que divertit, vull més. Més, a l'infern.
2: A l'infern, exacte.
1: Allí n'hi ha més.
0: Andreu, tu sabies un xiste sobre l'infern?
1: Ah, no, deixa'm estar. No, això jo diria que igual passa com això d'aquell que se'n va al cel i tot trenca coquetes amb mel i tot això.
0: Sí.
1: I toca per telèfon a l'amic i diu, tu què? Diu, jo m'ha tocat a l'infern. I diu, i a l'infern què? Diu, ai, pues mira, si estem dins d'una piscina climatitzada que tenim, en 7 o 8 mamelludes que tinc per així al costat. Diu, una piscina climatitzada, mamelludes? I diu, escolta, i se'n va busca a Sant Pere i diu, escolta, i tu una mica a l'infern, no podria anar a fer-li una visiteta? Diu, bueno, tu veuràs, no passa res, la porta està oberta. I diu, aquella, però me'n vaig a l'infern. I se'n va a l'infern. I arriba allí i diu, joder, una piscinota allí, redona, allí, aquella dispaterrat, i set xatis tot des damunt d'ella, i veuré quina és la més estupenda i més d'això. I diu, uf, tio, com te ho montes, que guai, que ho tens això. I uf, diu, lo que fa un poquet de calor. I li diu aquell, diu, calor? Diu, ahí està la botilla. I mira així, diu, ai sí, una botilla nova, que fresqueta, que bona. I agarra la botilla, se l'empina i diu, ei, esta botilla no té forat. Diu, ni estes tampoc, que tu que el penses, sóc l'infern.
4: Ai, mare.
2: Molt bo, molt bo.
0: Les sensibles...
1: Les majorets.
0: Les sensibles dones feministes, amb molta sensibilitat, perdoneu-lo, no sap el que es fa.
2: No, ni el que es diu.
1: No, no és meu, eh? A mi me'l va en compte.
0: No.
1: Ja que me'l va en compte, pitjor.
2: Ell ha suavitzat un poquet.
1: Li he llevat un poquet de...
2: L'ha suavitzat sí, una miqueta.
1: Tenia tres dits de caspa per damunt.
0: Ja, bueno...
1: I n'hi ha pitjor.
0: No.
1: Però de què morríem sempre?
2: Sempre de lo mateix, sí, de maldat.
1: Acabo, no. Morríem molt.
2: Per això me n'anirem tots a l'infern. Per això me n'anirem tots a l'infern.
1: I arribem-nos uns dels altres, no?
3: No se supone que en el cielo todo el mundo es feliz?
0: ¿Qui en supone eso? Jo no m'ho crec, això.
3: Hombre, jo...
1: Yo como tengo un poco de vértigo, pues no sé yo.
3: Se puede asumir que el cielo es la felicidad y el infierno lo contrario, ¿no?
0: Yo es que no creo.
1: La felicidad.
4: Yo voy a ganar a la juerga.
0: Espera, un darrere l'altre, Ramon.
4: Yo voy a ganar a la juerga, a la juerga.
0: A la juerga.
4: Tanta felicitat, yo voy en marcha.
1: Ay, a la juerga.
3: Pero igual la marcha está en el cielo, no en el infierno. Eso que es.
0: Y si no le agarra...
1: Oye, el puerta agarra grura y la artrosis.
4: Igual, mitja el cordera, torrat...
2: Gamber Rogers.
4: Gamber Rogers, la cosa, algo... El sé que n'hi ha.
0: Però com, i si no n'hi haguera...
4: Si les neules ha... esses es diuen...
1: A l'infern, el cap de roig.
3: Creo que la chama
0: no parlem tots al mateix temps perquè mos se perd, per favor. No parlem tots al mateix temps.
3: Solo gambas rojas de Denia.
4: Nosaltres pujarem al cel, menjarem un de so de gambes, mos portarem malament, agarrarem bon petorro, mos rapien a l'infern després.
0: Però realment cregueu que existís el cel o l'infern?
3: No.
1: No anar
2: mai, no ho sé encara.
1: Mira, a Estats Units, que fan estadístiques de tota classe,
0: sí,
1: vam fer una estadística sobre el que preguntaven si vostè creu en Déu o creu en això, o creu en allò o creu en l'altre, no? I la estadística va dir que n'hi havia un 20% que creien en el dimoni i no creien en Déu. O sigui, que el dimoni té més seguidors que Déu, eh?
4: Però
0: trending topic.
4: En això té part de rob. Jo trobo que ara n'hi ha molt més d'un 20% perquè el dimoni ha vingut a la Terra, és el Trump.
0: Sí.
1: Això vol dir
4: està roig i li poses dos cuernos i és Satan.
2: I és Satan, però total.
4: És Satan, ja. Té molt de seguidors.
0: Jo trobo que ell voldria.
4: Ell ha vingut a la Terra per a... Ese és el dimoni.
2: Està enviat per algú.
4: El dimoni en persona.
0: No l'hauràs enviat tu, Andreu?
1: A mi em pareix que no. Perquè no, el Putin em pareix més dimoni. Només de mirar-li els ullets això que fa, sí, els dos
4: roig.
1: Quernets.
4: El Putin no té, color, no té la cara roja com el Trump.
1: Perquè s'ha de llevar la cara i s'ha llevat el roig. Però
3: vale, venga,
1: roig.
3: No discutir, jo crec que els dos se lo merecen, no? Ser demonios. Pueden ser...
2: Exacte.
3: Vale. Parejita.
0: Vale.
3: Son gemelos.
2: Sí, dimoni en dos pates.
0: Demoni. Si existís el dimoni, qui creu que és Déu?
2: Ai.
0: Ai.
2: Oi.
4: Jo crec que en Déu, quan vaig al camp i dic la olivera que creix, no se facira, que bonico.
2: Trobes que Déu t'ajuda?
4: Ah?
2: Trobes que Déu t'ajuda?
4: No.
2: Si no
4: l'aire,
2: no
4: el sol, la pluja, la terra, la meva faena de cuidar-la.
2: El dimoni t'ho mataria tot, no?
4: El Déu, si el Déu està agredant, la dia em vas tallant les alicates, no m'haguera tallat.
2: Ah.
4: Ja no, faria que no el tallares.
2: Ah, vale.
4: No t'anava bé.
1: Això per què?
4: Però els desastres que n'hi ha de so, si haguera un Déu realment ahí dalt.
1: Al final tots
4: trobes tu que...
1: El Burjó. Eh? Al final tots el Burjó, per això, per allò o per l'altre.
4: Tots, ahir tenim el xalet, bueno, avui ja no pots anar al Burjó, avui ja pots anar en un got de cristal i el posen ahir a l'entrada de casa i estàs ahir,
0: sí.
4: No? I si s'acaba el cafè, agarres el de so i fas un cafè net.
1: Vaja que sí. I després passa el que passa, n'hi ha que agarra la urna i la tira per dalt la finestra dins del contenedor. Hola, ja m'ha de fer d'este.
2: A mateix, el que està incinerat, on va? A on dimonis va? Al cel, a l'infern, a on va?
0: Bé.
2: Si l'ànima... Si l'ànima és la que va...
4: És que el que va al cel és l'ànima.
0: És l'ànima.
2: L'ànima? L'ànima no es crema. Oh, pues entonces ya no voy que...
4: Si en terra te convertiràs.
2: Ja no vull que m'incineren, pues jo vull que incremen tot, l'ànima i tot.
1: Bueno, tot això és cuento i propaganda. Per estalviar-se i fer xalets als cementeris, els mortets, ala, cremaets, si no ho fem menys.
0: Home, és molt més higiènic, eh?
1: Home, sí, però n'hi ha... N'hi ha qui inclús fan en eixa cendra, sí. Després fan pasta de paper, eh?
0: Què dius?
1: I fan un bloc, i tu t'hi fan una
2: de punt del vuelo. Fan coses, ah, sí. En serio?
3: Sí, sí, sí,
2: fan coses, ah, fan coses.
3: Me muero, què coses? Eso sí que no lo sabía.
1: Allà deixen cola i fan una estatueta
2: fan coses, fan
1: en la
2: coses.
1: Cara de t'abuelo i te'l porta. Com en la cara? Com en la repisa.
2: Dels gossos, ah, n'hi ha hagut que hasta que panis
0: Andreu,
4: puntos de
1: gossos. No, no.
3: Bueno, mejor eso que tirarlas al mar.
0: Andreu, no. ¿Tú qué vos que fem de tu?
1: Al mar está prohibido tirarlo, no, que ya pero, está bien, ¿eh?
3: Que hay mucha gente que
1: la puesta que n'hi ha un vertedero de urnes.
2: Bueno, Andreu, Andreu, una pregunta molt important.
0: Escolta, no, per edat.
2: Una pregunta molt important.
1: No, tu... Maleducat.
0: Home, no, tu... A veure, per veterania, per veterania. Una última pregunta i ara sabem on anem, vale? Tu què vols que fem de les teves cendres quan te'n vaig?
1: Escolta, el que li toca, li toca. Que dia que ell, a veure si tenim que portar-te tu en Andes.
0: Bueno,
3: te incineren o te encierren. Tard o temprano vas a acabar en una fossa comú.
1: Jo no sé, però jo de moment no m'ho mor mai.
0: Vale, però esperem que tardem molt i molt d'anys i molt de temps en morir-nos i de moment tornem, esperem tornar el proper programa tots. I totes.
1: Al pròxim programa farem una invocació demoníaca i que vinga Satan així com ho explique ell. Perquè això, si no, no n'hi ha Cristo com a Cristo.
4: Està complet.
0: Adeu.
2: Adeu.
4: Au revoir.

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Mira per on, sense quasi adonar-nos, fa uns quants dies que hem encetat el mes de maig, sí. Aquell del que se li espera que facin florir les plantes, els arbres fruiters i el conjunt dels vegetals. El refranyer valencià disposa d'un gran repertori per al mes de maig i és per això que recordem algunes dites i frases fetes relacionades amb alguna d'aquesta 31ena jornada que configuren tot el mes. Aigua de maig és molt dolenta per als sembrats. Costa més de passar el mes de maig que tota la resta de l'any. El roser de maig fa olor per tot l'any. Fins el 12 de maig, l'hivern, no diu me'n vaig. Les cireretes, d'una en una pel maig i pel juny agrapats. Doncs bé, el paisatge sonor del programa d'avui correrà a càrrec de la publicació col·lectiva que va fer ara fa anys Escola Valenciana i que s'hi correspon amb el volum 12 de la sèrie.

Gràcies. Que institucions com Escola Valenciana, Fundació Horta Sud, Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià, Campaners de la Catedral, Associació Borrianenca, Borrianenca de Cultura, la Fundació Carles Salvador, bueno, l'Associació d'Estudis Fallers i tantes altres més procuren per la nostra cultura i per el nostre país i pel nostre patrimoni. De no ser així, seria molt difícil la supervivència, la nostra supervivència com a poble.

Aquest mes de maig podem dir que resultarà ser el mes de les trobades d'escola valenciana, d'escola en valencià per antonomàcia. Moltes de les nostres comarques acullen bona cosa de persones estimadores de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra manera d'interpretar la vida. Malgrat això, ens topetem amb l'obstinada posició de les persones que ens malgovernen des de les nostres institucions, sí, aquells que ens han posat la cova en casa i des d'ella ens fan maleses.

poder d'un déu sense fidels. I si les titelles està llen els seus cordells, on està escrit el codi que legitima l'odi el seu odi. Qui signen eixos folis no són les meues regles, sempre han sigut les teues, sempre que sin condemnes no em sentiré culpable. Si plore vales és perquè no puc retenir-les. Si plore vales...

0: legislatura.
1: Més enllà d'interessos partidistes o personals.
2: És hora de compartir la responsabilitat política.
3: I ser partícips de les transformacions necessàries.
4: Les solucions no estan fora.
5: Les hem de construir nosaltres.
6: Nosaltres vol dir totes les persones.
1: Serà la nostra responsabilitat.
7: Serà intel·ligència col·lectiva.
1: Proposem una nova forma de fer les coses.
4: Nova.
5: Nova.
4: Nova. Posant en marxa accions concretes basades en dades objectives.
6: Perquè el que no es pot mesurar, no es pot millorar.
2: I estarem atents.
1: Apel·lant a les autoritats per a que reorienten els fons europeus cap a aquestes propostes.
3: I educant-nos en formes de vida més ecològiques, més sostenibles i més justes.
6: Serà un projecte molt gran.
1: Perquè el 2030 és un objectiu planetari.
2: Serà igualtat.
4: Serà innovació.
7: Serà mobilitat sostenible.
8: Serà nuestro futuro. Aquesta és una crida a l'espècie humana per a conservar la vida.
1: Triem el millor futur possible.
4: Inspirem a altres territoris.
2: Aturem el canvi climàtic.
9: Pot ser, no tinc cap més oportunitats.
5: Aquesta és una cita històrica.
10: Serà Horta Sud.

0: La meua llengua materna és el valencià.
1: La meua llengua materna és el valencià.
2: La meua llengua és el valencià.
3: La llengua naix amb tu. T'agafa la mà i mai no et solta. La respires, t'alimentes d'ella, et dona alè i paraules per endinsar-te al món. La llengua és el camí per a expressar la identitat, el lloc d'origen, la pertinença. Som de la llengua en què vam créixer, en què la mare ens va parlar per primer cop, en què riem amb qui ens acompanya, en què llegim, en què estimem, en què imaginem l'univers en què vivim. Com traduiríem la nostra essència sense una llengua pròpia? Com abraçaríem l'estima, l'enyorança o la tristor? Com descriuríem el vertige d'un capvespre, l'alba, la mar, la terra, l'horta, els fruits, el clima, els pobles, la vida? Com compartiríem converses, històries o arrels? Com seríem nosaltres si la llengua no fora la nostra segona pell?
4: Parle valencià des que nasqui.
5: Canta en valencià.
6: Llisc, escric i parle sobre llibres en valencià.
7: Faig humor en valencià.
2: Somie i estime en valencià.
8: Actue en valencià. I la meua llengua és l'art.
9: La meua llengua materna és el valencià. Comunique en valencià.
10: La meua llengua és rebel.
1: La meua llengua és ingovernable.
11: El valencià no és la meua llengua materna, però l'he après i ara és la meua eina de treball.
12: Estime esta llengua com si fora la materna i la parle per a preservar-la.
3: 21 de febrer, Dia Internacional de la Llengua Materna, amb l'objectiu de preservar i protegir tots els idiomes i dialectes que es parlen al món.

0: dates i fets. Iniciem el recorregut de les dates i fets més significatives d'aquesta setmana atípica. Diguem atípica perquè abraça des del dia en què s'emet el programa en directe fins al dia anterior al d'una nova emissió. Per tant, iniciem el recorregut en el 7 de maig, concretament en l'any 2010, perquè va fer el seu traspàs a Ontinyent la mestra valenciana i activista en favor de l'ensenyament laic i en valencià, Empar Granell. Empar Granell i Tormo. Va fer la major part de la seva carrera professional com a docent al Col·legi Públic Lluís Vives d'Ontinyent, un centre que va ser pioner a introduir línies d'ensenyament escolaritzades en català al sud de la Sénia, a començaments dels anys 80. Dia 8 de maig és el Dia Internacional de la Creu Roja, però també el Dia Internacional contra la Talassèmia i el Dia de Record de les Víctimes de l'Exili de la Guerra de 1936-1939. Doncs bé, l'any 91 del segle passat, no, 81 del segle passat, el 1981, la Fira de Llibres es muntava per primera vegada a la Llotja de València. El dia 9 de maig és el Dia d'Europa. L'any 2011, la ballarina i coreògrafa valenciana Sol Picó va rebre el Premi Max de les Arts pel seu treball El Ball. Va estar guardonada dins les categories de millor intèrpret femenina i millor coreografia.
1: El Dia d'Europa es commemora cada 9 de maig, en record del ministre francès d'Afers Exteriors que l'any 1950 va donar el tret de partida a la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer.
2: 9 de maig, Dia d'Europa.

Dia 10 de maig, Dia Mundial del Lupus. L'any 2024 es va produir una aurora borear de color roig, visible a tot l'àmbit lingüístic i cultural. L'anterior va ser el 25 de gener, però de l'any 1938. L'11 de maig ve grafiat al calendari cívic com el Dia Internacional contra la Sinusitis. L'any 2002, la Fundació d'Intersindical Valenciana, va produir la Fundació d'Intersindical Valenciana, un sindicat de classe feminista, autònom i assembleari que defensa els drets de la classe treballadora amb independència de la seva situació, el seu gènere, la seva orientació sexual o el seu origen. L'11 de maig és el Dia Mundial contra la Fibromiàlgia i també el Dia Internacional de la Infermeria. L'any 2017, el ple del Consell del Govern Valencià aprovava el decret segons el qual el valencià era la llengua pròpia de la Generalitat. I rematem aquest recorregut per les dates i fets de la setmana amb el dia 13 de maig, Dia Mundial dels Xiquets i de les Xiquetes Hospitalitzats. L'any 2010 va fer el seu traspàs a València Rafael Sanús Abat, bisbe auxiliar, emèrit i teòleg, destacat per les seues posicions progressistes i per la recerca d'una església valentina acord amb els seus temps.

0: Durant anys, alguns van creure que havíem de fer coses molt grans per demostrar que som grans. Tot ben gran, i buit, i cap a fora. Però l'orgull de ser valencians no necessita ciment. Naix directament de la nostra terra. Naix de la nostra llum, intensa i transparent. De l'olor de pólvora i de flor de taronger. De la música de banda i el gust de rascar el socarrat. De les estructures impossibles que ens fan grans de veritat, les que no són de formigó. Del coratge, el talent i el treball de la nostra gent. El nostre orgull clava les arrels a la terra i creix dia a dia amb l'esforç i la perseverança de cada ciutat, de cada poble. Hem hagut de rebrotar tantes i tantes vegades que ens hem fet indestructibles. Som capaços de fer el que volem, sense haver de seguir ningú més. Perquè sabem que després de la tempesta no ve la calma. Ve la festa. I vindrà. Només cal revifar un poc la flama perquè torni a cremar ben fort. La nostra passió de ser valencians.
1: Mira si he vist meravelles, que he vist les

0: Aquestes fotografies són la història quasi de la meva vida. I ara, pues, de colp i repent, la meva vida s'escapa. I per què no tornar a veure-les? I viure el que ja no tinc.
1: L'impacte que ha tingut la Dana mental és molt gran. I tindre els records, tindre la memòria d'on venim, pot contribuir des d'un punt de vista terapèutic d'estar bé mentalment.
2: La fotografia té una connexió con el corazón de la persona perquè és que representa tu vida, tu passado.
1: N'hi ha imatges de persones que si no es rescaten aquestes imatges fotogràfiques no tenen cap record.

Sí, sí. És el moment on sents la pell amb suor i l'harmonia amb la veu. I quan Paco i Camarón, quan Paco i Camarón es fonen en boleries, és quan tires l'arròs. És que no tens por a que faça palmes.

Una vegada escoltat el pessic de música que ens ha lliurat el taller de ràdio de Ràdio Oberta de l'Escola d'Adults de Torrent, doncs ens dirigim cap als xiulits i aplaudiments d'aquesta setmana.

xiulits i aplaudiments. Ja fa bona cosa de programes que el primer xiulit de la sèrie l'il tenim encolomat al diputat del Partit Podrit que ocupa la bancada darrere del legislatiu valencià, tot i parapetant-se amb el seu aforament per no haver d'assumir cap responsabilitat política degut a la nefasta gestió de la Barrancada i de la Riuada d'ara fa un poc més d'any i mig. El segon xiulí del programa també es troba adjudicat. Es troba adjudicat en la persona del president substitut, que ocupa ara mateix el cadiral més gran de la Generalitat, i li l'adjudiquem degut a la manca de seriositat en el seu comportament i per no complir la paraula donada durant el seu discurs d'investidura. Finalment, adjudiquem un darrer xiulit al conjunt de jutges i magistrats que, fent ús del seu poder i de la seva ascendència, no fan més que practicar el lawfare per tal d'entrebancar la marxa de la política o d'afavorir els seus referents ideològics del partit conservador o ultraconservador, segons com se mire.

Aplaudim el conjunt del professorat valencià perquè, davant de les injustícies i dels incompliments de la Conselleria del RAM, han decidit muntar una vaga indefinida a partir de l'11 de maig, data en què un alt percentatge de docents han anunciat que la secundaran. També aplaudim la dignitat mostrada per enèsima vegada per les associacions que representen els familiars i desapareguts a causa de la barrancada de l'Horta Sud, que han decidit no acudir a la mesa permanent de treball promoguda per Juanfran. I aplaudim el col·lectiu Ovidi Montllor per denunciar el vet del Partit Popular i de Vox a la cantadora de cant d'estil Tatiana Prades i a Josep Aparicio Apa en la nit d'Albades de Godella.

0: Tenim molta sort. Viure en aquesta terra és un regal per moltes raons. Una d'elles és que creixem almenys amb dues llengües, el valencià i el castellà. I aquí amb alguna més. La diversitat sempre suma. I viure en una societat multilingüe potencia les capacitats d'aprenentatge. Una vegada que comences amb els idiomes, ja no pots parar. El francès, l'anglès, l'italià, el romanès... Avui en dia ja no se'ns fa estrany conviure amb molts parlars. Anar a classe en valencià, tindre el timeline de les xarxes en anglès o que la teua amiga t'ensenya a dir gràcies en àrab. Xucram! Viure en valencià és viure connectat al món. I, per tant, estudiar en valencià és un model d'èxit que ens prepara per als reptes del futur. Les nostres societats cada vegada són més diverses i les llengües són ponts que uneixen cultures i apropen a les persones. Així que a l'hora de triar centre, ja ho saps, tria aquells on el valencià siga la llengua vehicular. Creix en valencià. Escola Valenciana.
1: Ràdio L'Hom de Picassent.
2: Burjassot Ràdio.
3: Ràdio Godella.
4: Ràdio Rabosa.
5: Ràdio Túria, l'Eliana.
6: La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes.

Hola, des de Ràdio Godella, per a la xarxa d'emissores municipals valencianes, comença una nova edició de El Vaixell. Un programa per a navegar sense fronteres pels mars de la música popular. Guió i selecció musical de Josep Vicent Domínguez. Benvinguts i comencem la nostra travessia.

0: Primer programa de maig i primera cançó del vaixell d'avui amb un grup molt interessant com és el del britànic d'origen camerunès Baka Beyon, formació creada l'any 1992 pel músic Martin Kravik, que elabora una síntesi musical unint les sonoritats africanes i cèltiques amb l'anomenat afrocèltic. Break Loyal és el tema que ens han oferit i que ens condueix cap a Àfrica ara amb la veu de la cantant de Benin Angelique Kidjo i aquest Senamo.
1: Amadou, mogo kana fantaw ke bulu ko fe fein.
2: Fantaw se gana fantaw nyani na dinye kon ya.
1: Ayi ne fantaw na. Ayi fantaw la do.
2: Awo ga fantaw ndeme.
1: Gaga ni deme ko sebe.

Continuem per terres africanes. Ara passem a Mali amb el músic Basse Koukou Yaté i la seva formació Noni Ba. Introduït per Toumani Diabaté, toca el Nyuni, una mena de banjo, i va ser el promotor del projecte Buena Vista Social Club. Així el tenim, amb la seva banda, interpretant-nos Mustafa.

Quasi totes les cultures autòctones africanes van ser contaminades tant social com lingüísticament pels pobles colonitzadors. En l'Àfrica lusòfona, el sentiment nostàlgic del fado se li va afegir i va crear una llengua pròpia com el criol i una música germana com és la morna. A l'ombra de la gran Cesària Évora va sorgir Teófilo Chantré, primer com a compositor de molts temes de la cantant dels Peus Nus i després interpretant ell mateix les seues pròpies composicions. Instal·lat en París, lloc on va conèixer Cesària Évora, Teófilo Chantré és avui una de les màximes figures de la música capverdiana. I avui el tenim al vaixell amb aquest tema, Canta Cabo Verde.

Àfrica ens reté, ens enamora amb la varietat de la seva música popular, imatge de les diferents cultures que viuen al continent, però també en les seues incursions transoceàniques. Abans comentàvem la influència de Basse Cucu Yaté en la formació del projecte de música cubana Buena Vista Social Club. Eixa fascinació de la música cubana en molts artistes africans la podem comprovar en la trajectòria musical del congoleny Ricardo Lembo. L'any 1990 creà la formació Màquina Loca, unint la rumba congolenya amb el son montuno cubà. I el resultat és tan vitalista com interessant. Amb la calidesa caribenya i africana, anem a gaudir d'aquesta explosió musical que ens arriba amb el títol de «Si tu no sabes...» No te metas.

I ara sí, la música de Ricardo Lembo i La màquina loca ens ha fet creuar l'Atlàntic i arribar a terres americanes. Ara en Perú, amb la guitarra i la veu de Manuel Chaprado, el gran mestre autodidacta i defensor de les cultures indígenes del seu país. Cachua de Chusqui és el tema interpretat en quechua que ens interpreta a continuació.

De les cimeres andines, el vaixell vola cap a les terres centrals de la vella Europa per tal d'escoltar els sons dels gitans hongaresos, i un dels actuals representants de la música gipsy és Romano Drom, que des de Budapest fa amb la seva banda una interessant fusió de músiques balcàniques, rumba catalana i altres estils influenciats pel pop ètnic. Satele Etzaf és la cançó que ens trasllada a aquest indret de l'Europa central.

Romano Drom i la vitalista música gipsi centroeuropea que ara entra en contraposició per allò dels equilibris contraposats amb la saudade dolça de la música del gallec Emilio Cao. Desaparegut en combat, ja que fa molts anys des del seu últim treball, Sinbad en Galícia. Des d'aleshores no vam saber res d'ell, així que avui rescatem una de les cançons d'aquell treball, la cançó que porta per títol De Longe.

Dolça evocació de l'artista gallec Emilio Cao amb la saudade de les seues composicions. I saudade és un terme que els gallecs comparteixen amb els portuguesos. I quina cosa és la motivació d'eixa música personal que representa l'ànima del poble lusità, sinó la saudade? El fado es mou en eixe oceà sentimental de la melanconia entre un país present i un altre evocat entre les boires del desig. Avui, per exemple, nosaltres tenim saudade del vell barri lisboeta d'Alfama i per això recorrim a la veu d'una de les cantants més volgudes pels portuguesos. Del seu últim treball, Peregrina Sound, Dulce Pontes es torna a seduir amb aquesta versió renovada del fado que va popularitzar Amàlia Rodríguez amb letra de José Carlos Ari dos Santos i música de Alain Hoffman, Alfama.

Sublim, Dulce Pontes, amb aquesta versió quasi new age de l'antic fado, Alfama. Però mediterranis com som, ara tenim saudade, nostàlgia de la llum i color del Mare Nostrum, i per això hem reunit en un mateix tema les veus de la grega Cligeria i la cantant d'origen egipci Natasha Atlas. Les dues, com sirenes mediterrànies, ens encisaran de segur els propers minuts amb aquesta cançó que es diu Agapi Ioni.

Parafrasejant Serrat, què li anem a fer si vam néixer al Mediterrani? I per això els nostres sentits sempre estan mirant a la mar, esguard de blaus records d'infantesa que mou, com cap altre, el mestre Miquel Gil, perquè Catarroja també té port de mar. Mire la mar és el tema amb el qual el vaixell entrarà terra endins per somniar una vegada més amb les blaus sortilegis de totes les zones musicals del món.

la mar, camí de cots vaixells on lentament transiten els records. Per la unànime conca tràngols sords vinclant la llum flambardós com mil coltells.

camí de cots vaixells on lentament transiten els records.

0: Onades del món, camins oberts de músiques vives perquè expressen els sentiments, les emocions i tots els colors de les cultures d'aquest planeta blau. Gràcies una vegada més per compartir amb nosaltres aquest viatge musical, un viatge al qual esteu sempre convidats i convidades. Jordi Coll estarà com avui al control tècnic i Josep Vicent Domínguez, que vos parla així, front al micròfon. I sempre conduint-nos per espais de tolerància i llibertat, estarà esperant-nos el vaixell.
1: Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.

Abans de tancar el programa, doncs, ens agradaria fer unes recomanacions, donat que hem viscut i vivim, fins i tot en aquests dies en què s'emet el programa en directe, l'edició, una nova edició de la Fira del Llibre. Doncs bé, ràpidament recomanem de Martí Domínguez, Ingrata Pàtria, un llibre sobre el metge, professor i rector de la Universitat de València, que va estar sentenciat a mort en un consell sumaríssim franquista l'any 1941. També recomanem el llibre Singapur, del professor Alfons Cervera, un llibre que ell assegura, i de fet en un programa anterior li van fer una xicoteta entrevista, que va començar en el 87 i no ha estat fins 11 anys després que l'ha pogut rematar. També recomanem el Caso Maeso, la sentència sanitària del segle. És un dietari, però també com una mena de recull de pensaments sobre com ho va viure Amparo González Caballero, que és una dona que va estar afectada per l'hepatitis degut a la mala praxis de Juan Maeso. Bueno, és un llibre que relata el que semblava un episodi mèdic més, que acaba destapant el major escàndol sanitari del conjunt de les Terres d'Espanya, amb centenars de persones contagiades per l'hepatitis. I com no, un any i mig després de la barrancada i de la riuada del 29 d'octubre, resulta recomanabilíssim i quasi com si fos un llibre de capçalera, 29O, Les hores del caos, la Dana, crònica d'una tragèdia, que va bastir ara fa un any també el periodista Sergi Pitarch. De fet, en moltes compareixences és utilitzat com a base per a fer les preguntes a les persones que compareixen, perquè dona pistes de com es va fer, de com es va viure i de què va passar exactament en el dia 29 i el dia 30 d'octubre del 2024.

Bueno, per nosaltres res més. Fins ací el programa d'avui. Prometem tornar a trobar-nos la setmana vinent en aquest mateix punt del dial, en la seva ràdio de capçalera, una de les emissores que forma part de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Gràcies per la seva amabilitat i atenció. Tanquem el taxi. Bueno, li posem la funda, baixem la persiana del lloc on tenim per costum deixar-lo, al garatge, deixar-lo descansar fins d'ací a 8 dies, comptant des d'avui, eh? Vinga, ens trobem a les zones hercianes.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

ukulele.

Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusions visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusions necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.